0: 12 i 9, amb el Boller estarem una bona estona aquí parlant de mercat en clau Barça. En aquest dimarts, en què, com sempre, us acompanyem fins les dues del migdia. I ja sabeu que aquest divendres, Bermúdez...
1: Yeah!
0: Anem a Tarragona.
1: Oh, yeah!
0: Aquest divendres 5 de juny, des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova número 11, doncs fem aquest programa ja per començar a escalfar tot el que serà el Tour de França, que sortirà de Barcelona, però també passarà, entre altres llocs de Catalunya, per Tarragona. I, per tant, volem anar allà a copsar una miqueta l'ambient i a fer xup-xup ja de cara a la gran volta ciclista que passa per casa nostra.
1: L'important és que aquest divendres a les 12 del migdia i aquest hi jugues des de Tarragona. Això és el que us ha de quedar. I que si voleu venir, m'escriviu nom i cognoms de tots els que veniu al telèfon del programa, 616-32-72-11, i us apunto automàticament. Us diré, sí, apuntats, ens veiem divendres. I ja està.
0: 616-32-72-11. Hi haurà molts convidats, hi haurà sorpreses, hi haurà gent de la taverna. Ens ho passarem molt bé. Per tant, aquest divendres 5 de juny, si voleu fer-nos companyia a Tarragona, aquest teatre de Tarragona, a la Rambla Nova, doncs li envieu aquest missatge al 616-32-72-11. Simplement dieu-nos qui sou i ja us apunta el Bermúdez.
1: Tal qual, és que no ho podies haver dit millor.
0: No, és que és molt, molt senzill, molt fàcil de fer. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
2: Acalorat.
0: Què ha passat?
2: Què dius? Bueno, que el senyor Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ens ha tingut més d'una hora esperant al carrer.
0: Perquè hem de dir que avui Enrique Riquelme,
2: amb la calor que fot.
0: Ara mateix és a Barcelona.
2: És a Barcelona.
1: És Moreno.
2: Bueno, vaig cremar les motos, crec, fa 15 dies.
0: Però les motos ja fa temps.
3: Moreno
2: i suat. Sí, no, és que fot una calor tremenda. I a més, això, ens ha tingut una hora i quart esperant.
0: És a dir, té un acte aquí a Barcelona, Enrique Riquelme, un acte de campanya amb els socis, entenc, o penyes del Real Madrid aquí a Catalunya.
2: Sí, i els ha tractat la mar de bé, perquè els ha fet esperar també una hora.
0: I ha arribat una mica tard. Almenys ens ha atès als mitjans de comunicació, no?
2: Sí, ens ha atès de la manera que ens agrada a nosaltres als mitjans de comunicació, que és... En planteu davant meu una càmera i un micro, faig el meu speech de 2 minuts i mig, 3 minuts, i adeu-siau sense acceptar preguntes. Ens encanta, a nosaltres, això.
0: Però, clar, això, amb una candidatura, el que li interessa és vendre's una miqueta, no?
2: Sí, bueno...
0: Bueno, tampoc ens queixem que ell vam tenir l'Arguero.
2: No.
0: Ell vam tenir l'Arguero...
2: Això em sembla molt bé, sí. Però el que ha fet avui no té nom.
4: Ha fet el mateix a Màlaga, el mateix.
0: Què vols dir?
4: Que...
0: Va arribar tard i no accepta preguntes.
4: Va arribar i no acceptava preguntes ni deixava tots els periodistes que entren. Pensava, quina campanya.
0: Caram, el Real Madrid celebra...
5: És para los demás.
0: Doncs mira, el Real Madrid fa eleccions aquest diumenge, Florentino Pérez, Enrique Riquelme, Enrique Riquelme, Florentino Pérez, ahir Enrique Riquelme, el candidat, va estar al Larguero, amb Manu Carreño, on va desvetllar el nom del que serà director esportiu del Real Madrid si guanya les eleccions. És Raúl González Blanco, i a part també va parlar de que si ell guanya les eleccions, un jugador com Rodri, del City, acabarà jugant de blanc.
6: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid, y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid.
0: ¿Et cuadra, Raúl, como director esportivo, voy en el Real Madrid o no?
4: A ver, él ha dicho una cosa, que es cierta, que conoce Real Madrid, ha estado 3 años, todo eso, pero no ha dicho la otra, que es mucho más importante. Es decir, has de conocer el mercado, has de conocer gente, has de hablar varias lenguas, has de saber que negociar contractes avui no són 4 clàusules, són 60 i pico. Jo penso que no va amb bon peu. És a dir, si diu, jo vull director esportiu, un xiquipi cristall, per dir, però Raúl que l'acompanya per aprendre com un secretari tècnic, això sí, però no lo veig.
0: Veurem què passa, amb Raúl, que ja sabeu que no té la millor de les relacions amb Florentino Pérez i que, doncs, pren partit en aquest cas assumint aquest rol de director esportiu si Riquelme acaba guanyant les eleccions. Un Riquelme que en plan esportiu també va dir l'Arguero que a Mourinho hi ha certes coses de quan va entrar al Madrid que no li van agradar.
6: Como madridista y como socio, pues no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado com a madridista i com a socio.
0: Doncs, Riquelme, que Mourinho no li acaba de convèncer. Has dit que, Boyan, en el test aquest que t'hem fet per arrencar el programa, que pel Barça, Mourinho i Florentino.
4: Sí. A ver, tots hem seguit i hem vist Mourinho tanto en Inter como Manchester United, como en Fenerbahce, como en Chelsea, como en Benfica. És un entrenador que té autoritat a vestuari. Això sí que donarà un plus a vestuari de Real Madrid. És a dir, és molt recte, els jugadors le respeten, se fa respetar. Però el que és futbolísticament, el que és plantejament de joc, el que és jugar a futbol, no és creatiu, Mourinho. No és un entrenador que pot aportar una qualitat futbolística al Real Madrid. Però, com el problema de Real Madrid ha sigut el vestuari, ha sigut el rendiment de jugadors dins del camp sense pilota, aquí Real Madrid, si serà Mourinho entrenador, guanyarà.
0: Doncs veurem què acaba passant, si arriba Mourinho, com se suposa que arribarà, sobretot en cas que guanyi Florentino Pérez. El Larguero ahir, també Enrique Riquelme, va insistir en la idea del per què es presenta a les eleccions, i és bàsicament per aturar, diu, la venda del Real Madrid.
6: Me he presentado para parar la venta del club. Era mi primera línea roja. Si había alguna duda para alguien, ayer en El País está muy claro. Van a abrir los estatutos para la venta del club. Más claro, no lo puede decir...
0: Doncs més clar no el puc dir, l'entrevista de Florentino Pérez al País. Riquelme, sobre el cas Negreira, aquí s'hi va extendre una miqueta més el candidat a les eleccions del Real Madrid, criticant, per exemple, l'actitud que ha tingut al llarg del procés, des que es va desvetllar la notícia aquí al Que t'hi jugues a ser Catalunya, amb Florentino Pérez.
6: Y lo digo de verdad, me deja sin palabras, si hay una realidad paralela, si yo soy el primero que está diciendo y denunciando que se debería de haber atacado antes el caso Negreira, pero el tema es que como está, cuando era socio de la Superliga y él decía que había que tener un Barça fuerte, es que hay que recordar, es que don Florentino Pérez salvó al Barcelona cuando estaba cao. Y sale Laporta claramente diciendo que se quedó en la Superliga porque le prometieron 300 millones, que fueron más de casi 400 que se los dio a la banca, que se lo negoció el... ahijado, amigo, socio, no sé qué es, de don Florentino Pérez, y además cobro por ello. Entonces, que es que salvaron por estar en la Superliga, por intereses personales, o del Real Madrid, según sus intereses. Pero cuando el Barcelona estaba cao, salvaron, y se ha estado callado el caso Negreira durante años, mientras le ha interesado por la Superliga, y cuando el Barcelona se ha reído de nosotros, es cuando ya es todo contra Negreira. Oiga, es que habría que empezado hace 3 años, no ahora. Entonces, claro, blandito. Bueno, yo mañana justo voy a Barcelona y voy a la radio de allí y yo mañana voy a, justo tengo todo para poder enfrentarme a esa parte. Porque me parece que es de ser sinvergüenzas. Y lo dije el otro día en la portada, que no sé qué periódico también de Cataluña, que salió, que también los puse a parir. Y que era que ser sinvergüenzas. Y por lo tanto, a mí otra cosa no, pero justo en este tema, o sea, que han sido ustedes los que han salvado a Barcelona cuando estaba cao por intereses con la Superliga, y han sido ustedes los que han estado callados durante años con el caso Negreira. Pero qué vergüenza es esta.
1: Pero se puede saber...
0: ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué se frena cada dos?
3: Ho has fet molt bé.
0: Hem de dir que la ràdio, aquestes pauses, posen molt nerviós, perquè clar, penses que s'ha parat el...
1: Claro, porque usted se piensa que se ha estropeado... La màquina de los àudios...
2: Encara la pausa ha sigut curta.
0: Sí, però si fa la pausa ja enmig d'una paraula, aleshores ja sí que és de dama.
1: Però se puede saber por qué se frena cada dos por tres este señor. Me pone nervioso.
4: Te copia a ti.
0: Ai, senyor. Hem de dir que en això el Madrid, amb el cas Negreira, va haver-hi un abans i un després del tema Superliga.
2: Té tota la raó del món, Enrique Riquelme, és veritat. El Madrid es va posar de perfil amb el cas Negreira, tot i personar-se perquè el seu soci aficionat no digués res, es va posar de perfil amb el cas Negreira fins que el Barça va decidir baixar del carro de la Superliga i parlar en plata, fotre una patada al cul a Florentino.
0: I una darrera reflexió d'Enrique Riquelme i el Larguero, quan explica com ha anat tot el procés per aconseguir aquest aval que se li va denegar en bancs espanyols i el van haver de buscar a fora.
6: Bueno, el banco es español. Lo que exigen los estatutos del Real Madrid es que el banco sea español, que cada día son mentira, tras bulo, es que he tenido que, a nivel personal, poner una garantía de casi 700 millones de euros míos, personalmente, para poner el aval de casi 200. Y además, si quiero que sea personal, para poder tomar las decisiones estructuras importantes dentro del club sin presiones de ningún tipo. Y obviamente es de un banco español. Todos sabemos, y le pido que no me haga hablar, porque prefiero dejar al margen ciertas cosas y no cruzar ciertas líneas rojas.
7: Pero usted puede decir lo que quiera y lo que no.
6: Claro, por supuesto, pero yo respeto mucho al Real Madrid.
7: Por cierto, si es un banco español, ¿podría usted decir el nombre del banco español?
6: Sí, claro, Andbank. JP Morgan también es extranjero y tiene licencia en España, y cualquier banco que opera, igual que bancos españoles, tiene licencia fuera de España y operan en otros mercados. Tiene licencia española.
0: Doncs Andbank és aquest banc que té llicència espanyola, diu, i que és el que li va donar aquest aval. Tot al voltant del Madrid gira al voltant d'aquesta privatització d'aquest 5-10%, ahir en parlàvem i se'n parlarà molt al llarg d'aquesta setmana, perquè el diumenge són les eleccions. Enrique Riquelme ha agafat sobretot aquest pal de paller, aquesta bandera, per intentar doncs, contraposar la seva proposta a la que ell considera que fa Florentino Pérez, que és la de vendre aquest 5% i obrir la porta a la privatització del Real Madrid. De seguida en parlem més, però Sol del Barça, ja ho vas explicar ara fa uns dies, però m'interessa requadrar davant de tot això que s'està parlant al Madrid de privatitzar aquest 5%, de vendre aquesta petita part del club a un inversor, etc. El Barça està fent el camí invers.
2: Sí, ho vull dir entre cometes, perquè el Barça diguem-ne que ja ha venut alguna part dels seus actius. És a dir, el Barça ja ha creat societats paral·leles per gestionar diversos actius, com per exemple el Barça Studios, i ha aconseguit ingressos no els que voldria, però ha aconseguit ingressos per a Barça Studios venent-se una part dels seus actius. Això, entre cometes, el Barça ja ho ha estat fent. Però és veritat que no ha venut la part grossa, que és la part del club, que és el que sí que pretén fer Florentino Pérez amb aquest 5 o 10%, que encara no està ben bé aclarit el que vol fer Florentino Pérez en tot això. Esperem que en els propers dies, si guanya Florentino, ens ho expliqui. Però és veritat que el Barça sí que per estatuts vol blindar aquest model de propietat, vol que algú que proposi vendre alguna part accionarial del Barça, és a dir, primer canviar el model de societat a societat anònima esportiva i després vendre una part, doncs això que passi per un referèndum entre tots els socis, que participin la gran majoria de socis, és a dir, que hi hagi una mínima participació de més d'un 60% dels socis, i a partir d'aquí també que el resultat, si en el cas que sigui positiu de venda del club o de canvi de model de propietat, que sigui també un percentatge molt alt de vots a favor.
0: Per tant,
2: que no sigui fàcil.
0: El model de propietat, intentar blindar-lo a través d'aquesta complicació perquè pugui tirar endavant, doncs sigui més complicat, més valgui la redundància. En fi, doncs, volíem escoltar les reflexions d'Enrique Riquelme, que avui és a Barcelona, seguint fent actes de campanya, i que ahir va passar pel Larguero explicant doncs, diferents temes de l'actualitat del conjunt blanc. Sobretot va cridar l'atenció, evidentment, aquest nom, el de Raúl González Blanco, com a director esportiu, si acaba guanyant les eleccions, i el de Rodri, que seria un dels fitxatges tipus que invaloraria...
8: Qué vergüenza. Pero que es que qué vergüenza, que quiere traer a un chico que nació siendo del Atlético de Madrid.
0: Pues si usted también lo vol.
8: ¿Un Atlético de Madrid?
0: Si usted también lo vol.
8: Y que además se fue dejar en la selección española y empezó a ganar la selección. Yo no sé exactamente qué es lo que quiere esta gente.
0: Ah, parla de Raúl, usted.
8: De Raúl.
0: Ah, pues ha hablado de Rodri.
8: No, Rodri es un chico que, bueno, pues nos puede llegar a interesar.
0: Però pot ser interessant la convivència Rodri-Vinicius, perquè al final Rodri és el que li va prendre la pilota d'or a Vinicius.
8: Sí, però esto va a ser muy divertido. Esto puede ser muy divertido.
0: Molt divertit.
8: Pues entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me viene usted a vender? Cállese ya. Seguimos.
0: Seguimos.
8: Seguimos con su
0: doncs
8: programa.
0: Doncs si ordena Florentino, endrecem l'actualitat. Va.
9: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Ana Palet, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia,
0: Andrés Plaquín. Iniesta comença la seva carrera com a entrenador.
10: Ho farà a Dubai, dirigint el Gulf United, club de la primera divisió dels Emirats Àrabs. Als 42 anys, Iniesta continua amb la seva formació per obtenir la llicència pro, i encara en futbol, l'Espanyol començarà la pretemporada el 7 de juliol amb proves mèdiques, i del dia 15 al 22 es concentrarà a Girona.
0: L'Espanyol concentrant-se a Girona. Com ho interpretes, això?
11: Jo, bueno, una mica de sort, estaré aquí treballant.
0: Veus aquí un...
11: No, jo vaig dir que l'exemple, el Girona, ara mateix l'Espanyol és l'exemple pel Girona per tornar el més aviat possible.
0: Andrés, que t'estrenes com a entrenador,
12: sí, me han fichado de un sitio nuevo.
0: Sí. El Gulf United,
12: Después de Kobe, pues ahora en Dubai.
0: Sí.
12: Y así voy teniendo como flechitas marcadas en el mapa.
0: Vas posant allà la...
12: Voy metiendo cosas, así me tengo que acabar de sacar el carnet. Clar. Por eso y ahí te dejan entrenar, porque es como un segunda catalana.
0: ¿Li veus fusta d'entrenador, Boyan, a Iniesta o no?
13: Iniesta es molt tranquil, sap molt sí. del futbol i és com a jugador en moments, us recordeu, moments molt importants de partits, o de la temporada,
12: claro,
13: siempre era aquel que donaba caña. Y yo espero que siga así como entrenador.
12: Se me han dormido tres jugadores ya en la primer prepartido. No, vamos, no. Chicos, estoy súper emocionado de estar aquí. Espero que salgáis pues con todo el respeto del mundo y... Chico, despierta. Pues eso m'ha passat.
0: Més coses, Anna. Sergio Ramos nega haver enganyat els accionistes del Sevilla en el procés de compra del club.
10: I per explicar-se, Ramos va convocar ahir una roda de premsa al més pur estil professor d'universitat, amb PowerPoint, ulleres i un punter làser. En aquesta roda de premsa, Ramos va detallar les dues ofertes presentades i va demanar facilitats per tancar l'acord.
14: Que podría salir aquí a decir barbaridades, pero nosotros el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción. ¿Cuándo? Pues nosotros ya estaría cerrada. Pero obviamente son muchas personas, son muchos accionistas, pero sí que es verdad que el tiempo corre en contra porque hay muchos factores, no solo el financiero y el económico, sino el deportivo, que ya vamos muy, muy retrasados y es prácticamente igual de importante que el económico.
12: Vamos muy retrasados, esto es verdad. Sigue, sigue.
10: No, anava a dir que Sergio Ramos continua obert a negociar, però que ara mateix el procés està estancat.
15: Pero un poco de respeto, que estamos hablando.
0: D'aquí una estona crec que podrem assistir a l'insight.
12: Exactamente.
0: D'aquesta...
12: De mis transacciones. Sí, de yo haciendo una presentación de PowerPoint y de Prezi, porque quiero ser el Prezi.
13: Claro, el Prezi. ¿Cantando?
12: No. Ya hice una canción... Ahora compro un equipo de fútbol. ¿Qué más quieres?
0: No, tens de tot, Sergio. En bàsquet, el Barça debut avui als play-off de la Lliga.
10: Visita la pista de Lucan Múrcia a les 7 de la tarda en el primer partit de la sèrie. Un rival que només ha perdut dos partits en tota la temporada com a local. El jugador blaugrana Toko Shengelia, sense embuts, diu és el tram més important de la temporada.
16: Hoy empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico. Encima, cuando juegan en casa, juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
10: També avui Real Madrid, La Laguna, Tenerife a les 9 del vespre.
0: I demà torn de la penya contra Baskonia, l'última hora des de Badalona, Martí Juncà.
17: El Joventut s'enfrontarà al Baskonia, conjunt a qui fa un mes va aconseguir derrotar. L'equip ve amb una gran dinàmica en un mes de maig on només ha perdut un partit i ha guanyat rivals com el Madrid o el Tenerife. Dani Miret, entrenador de la penya, confia en aprendre dels errors comesos a Europa a l'abril per passar a les semifinals, que segons ell és l'objectiu.
18: Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four, doncs, en una competició on el camp a favor ha estat molt determinant, doncs ens ha passat factura. Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final, per acabar de portar-los al nostre costat.
0: I en directe a aquesta hora s'està presentant el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Xavi Seixó.
19: Bon dia. Hores d'ara s'està presentant en un hotel de Barcelona una nova edició del ara anomenat Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Es disputarà del 12 al 14 de juny i serà l'últim abans d'entrar a la rotació. Expilots com Pedro Martínez de la Rosa o Marc Gené també estan presents en un acte on es desvetllarà l'impacte econòmic i la venda d'entrades, que sembla que va amb molt bon ritme, confirmant la recuperació en aquest sentit del circuit. A manca del Gran Premi de Mònaco, que es disputarà aquest cap de setmana, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, arribarà com a líder a Catalunya.
0: I tanquem amb tenis. Serena Williams torna al tenis professional als 44 anys.
10: Gairebé 4 anys després de la seva última aparició a l'US Open del 2022, l'estatunidenca guanyadora de 23 títols individuals de Grand Slam tornarà a competir al torneig de Queens a Londres del 8 al 14 de juny en modalitat de dobles. I encara en tenis, Rafa Hodder juga avui als quarts de final de Roland Garros, no abans de la 1 del migdia, contra Zverev, número 3 del món.
0: I en restaurant, Joan Laporta?
20: Doncs en restaurants hem de destacar la presència del Barà 75, millor rosseria de la Barceloneta, que bé, ara ja tenen una terrassa espectacular. Que,
0: fantàstica, el sol que fa.
20: Més a més allà, el sol que fa, i més a més et porten qualsevol de les 19 varietats d'arròs, de paella.
0: Que estan totes bones.
20: Estan totes bones, és increïble. Des de la popa a la gallega fins al caldós, al magret d'ànec, les verdures...
0: S'emociona el president.
20: En fi, va de 75, és tota una experiència... I has d'anar a 75. Punt
0: s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
20: Manar 75, punt és.
0: Bon arròs i millor terrassa. Bona terrassa i millor arròs. Tanto monta, monta tanto. Manar 75. Anem al quios, va.
5: El cross del Marcos.
0: Hola, Marcos López, bon dia.
21: Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
0: Bé.
21: Bé. Molt bé. A Itàlia.
0: A Itàlia,
21: però per hablar del Mundial. Ah. Irán busca la paz. Ese es el título de la página 27 de la Gaceta del Sport, en el que se explica que la selección iraní ha elegido concentrarse en México durante este Mundial para realizar solo viajes relámpagos de apenas 48 horas a Estados Unidos, donde debutará, por ejemplo, el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda. En esa misma ciudad, Los Ángeles, 21 de junio con Bélgica. Tercer y último partido de la primera fase en Seattle, el 26 de junio ante Egipto. Irán, como ha explicado la Gaceta, se instala en México, Tijuana, Baja California, para así evitar estar mucho tiempo en Estados Unidos.
0: Doncs serà un dels temes a seguir durant aquest Mundial, però tot el conflicte que ja està ben, evidentment, la política en aquest cas no et pot dissociar d'aquest Mundial de futbol. Gràcies, Marcos!
21: Hasta luego!
0: Dos quarts d'una, anem a les xarxes, va!
5: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
22: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
23: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilabala, com estàs?
24: Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
0: Bé, què ens expliques?
24: No, volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
0: De què es parla?
24: De veure on és Sique Rodríguez.
0: Ah.
24: De fet, mira, jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, eh? El Yassir diu textualment: sí que de vacances un altre cop, però aquest home curra algun dia... Això, i llavors s'encén un debat, és molt divertit el xat de YouTube avui, perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que la ràdio són moltes hores, i s'ha encès un debat al voltant de si sí que treballa o no treballa algun dia. Des d'aquí una abraçada al Sique, evidentment.
0: Un parell de dies de descans i tornarà a estar dijous aquí.
24: Dit això, per sortir una mica del tema...
0: No, t'has ficat tu mateixa, eh?
24: Doncs ara parlaré...
0: Les explicacions les hauràs de donar tu.
24: No, és que clar, dic, a veure què diuen avui, clar, si s'ha de respectar
0: encara
24: la veu,
0: no
24: la veu del poble.
0: Encara no ha començat les vacances,
24: la veu del poble és aquesta. I mira, Flaqui, avui hem preguntat per Ansu Fati, perquè ara en parlarem,
0: sí, ara en parlarem
24: el,
0: sí, sí,
24: el que t'hi jugues, i hem volgut demanar a la gent què hagués fet amb Ansu Fati, si se l'hagués quedat o si havia de sortir. Un 81% dels oients, Flaqui, diuen que Ansu Fati havia de sortir, només un 19% diuen que se l'hagués quedat al Barça aquesta temporada.
0: Doncs ara en parlarem, d'Ansu Fati i del que passarà amb el seu futur i de quines conseqüències tindrà pel Barça, sobretot a nivell econòmic, la seva sortida. Recordem, Bermo, que si la gent vol anar a Tarragona aquest divendres a veure el que t'hi jugues, ens ha d'enviar missatgets.
1: Efectivament, 606-32-72-11, ja, si ens voleu comentar qualsevol cosa,
0: sí,
1: notes de veu, ja sabeu, però 606-32-72-11, per si voleu venir aquest divendres a Tarragona. Farem que t'hi jugues des d'allà.
0: De fet, si algú li vol fer tirar alguna pregunta al Boyen, doncs oberts estem a que li feu arribar alguna consulta. Per tant, ja que el tenim aquí avui a l'estudi de Ser Catalunya, si li voleu fer una pregunta en clau mercat, en clau Barça, doncs també ens la podeu fer arribar. 12:32.
5: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del que t'hi jugues. 606-32-72-11.
25: Collons, si provocar un altre que vol cobrar, aneu a tomar pel sac.
5: 606-32-72-11.

0: a parlar del Barça i del mercat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Nil Solà, ja t'he saludat abans, però bon dia de nou.
2: Hola, bon dia de nou.
0: Ara ho esmentàvem, Ansu Fati, el Mònaco té previst, com ja vam explicar, fer efectiva aquesta opció de compra, aquests 11 milions d'euros, no m'equivoco. Quan té previst fer-la efectiva?
1: Abans de final d'exercici, que és 30 de juny, això és el que calcula el Barça, que abans del 30 de juny estarà resolt.
0: Per tant, Ansu Fati, que ha brillat aquesta temporada al Mònaco, doncs continuarà la seva trajectòria allà. Això té unes conseqüències a nivell econòmic pel Barça, que està molt pendent del fair play, i el cas Ansu Fati pot servir d'ajuda pel que pugui venir.
1: El que ens expliquen és que allibera 12 el primer any i 10 el segon.
0: 12 el primer any i 10 el segon.
1: Això és el que ens expliquen fons que coneixen que coneixen íntegrament com va l'operació.
0: Doncs és la xifra prou interessant que allibera Ansu Fati.
1: I que veient que Gordon, que es vol anar a buscar Julián, etc., doncs veu que no té cap mena opció de tornar i aleshores s'executa l'opció del Mònaco, que ja era una opció que quan vam escoltar l'entrevista li agrada molt estar allà i ha estat molt a gust i era això, el Mònaco tornar al Barça, i com veu que el Barça està per altres coses, doncs que s'executi aquesta opció.
0: Home, al final entens, no?, la decisió d'Ansu Fati, perquè des del club amb els fitxatges que s'han fet, doncs, sobretot amb l'arribada de Gordon, queda clar que Ansu Fati no comptava.
2: És que Ansu necessita continuïtat. Fa 3 anys que no la té, aquest any l'ha aconseguit, bueno, últim tram de la Lliga, i ha jugat molt bé, i ha marcat, i llavors ell se va... Jo estic segur que Barça farà un contracte d'una clàusula de recuperació,
1: sí,
2: d'Ansu.
1: De recompra.
2: És a dir, a més, la compra és relativament barata, de 11 milions del jugador que parlem, i aquí Barça pot jugar bé. I si Ansu agafa una bona... juga bé l'any que ve, tot és possible, perquè la veritat aquest any amb el Gordon, amb el possible nou davanter, amb el Ferran, amb el Rafinha, Lamine, tindria, la veritat, dificultats de jugar.
0: Clar, al final és interessant, que ja ho vam explicar també en el seu dia, que aquesta doble direcció, una cosa és que el Barça pugui comptar o no amb Ansu, però també cal veure què li interessa a Ansu. I Ansu Fati és evident que el que necessita és jugar. Sí. I ell és conscient que aquí el Barça doncs està molt car i que aquesta continuïtat tan important per ell per assolir la recuperació plena doncs no la tindria.
2: No la tindria. Després és bona relació entre Barça i Mònaco de fa molts anys, i qualsevol... És a dir, bon rendiment d'Ansu de cara a l'any que ve se valorarà i evidentment, el que he dit abans, una compra barata pues pot convertir una recompra també barata.
0: Home, jo celebro que el Barça no perdi el control absolut, si és que s'acaba donant d'Ansu Fati, perquè, escolta, mai se sap, si en el futur t'acaba interessant recuperar-lo, doncs que tinguis un jugador que l'has format tu, que era teu, que estava cridat a ser el que era, que va heretar el 10 de Messi, doncs que no li perdis el control i que tinguis alguna mena de possibilitat de poder-lo encara tenir sota control amb alguna mena de clàusula que te'l permeti recuperar. L'altre nom del qual tenim informacions, Nil, és el de Diego Cochen.
3: Sí, ha estat el tercer porter del Barça aquesta temporada, un porter nascut el 2006 que té contracte amb el Barça fins al 2028. Estan contents el Barça amb el seu rendiment, però evidentment veient el panorama que hi ha a la porteria, hem parlat evidentment Joan García, Chesney, Santi Ovalle l'altre dia ens explicava també les intencions d'Iñaki Peña. Sortirà cedit aquesta temporada, des del club se li ha aconsellat que el millor és que marxi cedit, li queden encara aquests 2 anys més de contracte, és a dir, un any per marxar fora i encara li quedarà un any més de contracte. A dia d'avui és veritat que ha rebut l'interès de diverses segones divisions de la Lliga Espanyola, però sembla que l'equip que més està apretant i que més opcions té d'emportar-se'l és el Lyngby de Dinamarca, un equip que ha pujat a la primera divisió de Dinamarca, que té part de la seva propietat d'un fons americà. Diego Cochen és internacional amb Estats Units, de fet ara crec que està preparant fins i tot el Mundial com a quart porter allà, i se li garanteix el que és més complicat de trobar en un porter tan jove, jugar. Per tant, sembla a dia d'avui que el futur està a jugar al Lyngby de Dinamarca, una decisió que s'ha de prendre els propers dies, perquè es considera des del seu entorn que l'experiència que han tingut altres porters del Barça joves marxant a segona divisió no ha acabat de ser del tot fructífera, i es prioritza poder anar a jugar, encara que sigui segurament una lliga d'un escaló més baix, per revaloritzar-se i veure què passa de cara a la temporada que
0: ve. És un dels grans calaixos endreçal de la porteria, el Barça,
2: Bueno, a ver, Chesney, també s'ha de mirar el porter com és, el suplent com és com a persona. Què aporta a vestuari? Si tens un porter que vol jugar contínuament, que no està d'acord amb el seu estatus, que protesta, que no fa bon rotllo al vestuari, pues un problema per com Flick veu futbol i per mateixa convivència. I Szczęsny, jo penso que està en condicions de ser un bon segon porter, toquem fusta de que Joan no li passi res, perquè és un grandíssim porter, i Szczęsny ha perfectament assumeix aquest paper.
0: Però tu no creus que hi ha un salt molt, molt, molt evident entre Joan Garcia i Szczęsny? Que sí, que si li passa alguna cosa a Joan Garcia, Szczęsny és molt bona persona, fa molt vestidor, tot el que vulgueu, però...
2: Quan li passes grans clubs, veuràs...

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: En un gran club. Bueno, i aquí no.
2: De totes maneres, el problema de la porteria no és Cherry.
3: No, no, ni molt menys. El problema de la porteria és el que el Ter Stegen.
4: Clar, és que és un dels cinc porters pràcticament que crec que té contracte amb el Barça.
3: No, per això deia que és el gran un dels grans calaixos endreçat.
4: Que ja m'ho va explicar l'altre dia, però que si el Girona continuava a la primera divisió, el destí més probable era que continués el Girona una temporada més, però ara aquí ja hi ha molts porters en contracte, perquè només hi ha Ter Stegen, Chesney, Iñaki Peña, Diego Cochen, clar, són...
2: Jacobisvili
4: està la... Clar.
2: Doncs aquests tenen tot algun imagina't. Tipus de vinculació amb el club.
3: És la línia més poblada, i només pot jugar una.
2: Sí, però és igual, és a dir, Jaco, Estalaga, Iñaki Peña li hauràs de satisfer part del contracte perquè marxi, però és pecat a minuta comparat amb Ter Stegen, que té un impacte a la massa salarial de 20 quilos anuals.
3: Imagina't.
2: Aleshores, un porter, el tercer porter, cobrant el sou que ha de cobrar el davanter centre titular, no és viable.
3: No és viable.
2: I té difícil solució, perquè, Ter Stegen està cobrant 20 milions perquè va deixar de cobrar aquests milions quan va renovar dues vegades el seu contracte per diferir salari. Aleshores et dirà, jo ja he fet el que havia de fer per ajudar el club i ara vull cobrar els meus calés.
4: I pel que em consta, Santi, no té cap mena d'intenció de perdonar un euro al Barça.
2: Clar. I està lesionat.
3: És un combo total que el fa de difícil solució.
1: Lo que pasa es una pena que un porteràs, perquè si tu un porteràs que acaba una carrera així, que ja són dos anys de polèmiques, i la veritat, llàstima el que l'ha passat a Girona, però jo crec que ell, per amor propi, per seva imatge, per acabar la carrera bé, hauria de buscar una sortida que Barça segur que l'ajudarà econòmicament. És a dir, evidentment que ell no cobrarà, salvo que no va a la Premier ni a la meitat. Però Barça aquí és important la sortida, però has de col·laborar.
2: Però i a part té un problema, que és que Ter Stegen, l'última temporada que ha jugat sencera, és la temporada de la Lliga de l'1-0 de Xavi. Clar, és que pel camí hi ha hagut un, dos, tres, aquesta serà la quarta temporada, on no és que ja... Mira, el Barça ha passat pàgina... Que no ha pogut jugar. Que ha tingut, crec que, quatre operacions.
3: Cosa que compliquen...
2: Ja no són les polèmiques i el sou que també... Que no pot jugar.
1: I no és ni una culpa de Barça.
3: I això encara complica més la possible aposta que faci un club per ell, perquè, clar, és un jugador que, malauradament, a nivell físic també genera aquestes incerteses, que fa que tingui un sou elevat, que genera incerteses pel físic, que té ja una edat, que fa molt temps que no té continuïtat... És una cosa de difícil solució i seria fonamental poder-ho arreglar pels 20 quilos de salari que evidentment té. De Julián stand-by, no?
2: No hi ha, jo no tinc cap mena de novetat.
3: Estem encara pendents.
2: Sé que hi ha hagut trobades i... No trobades amb l'Atlético, vull dir que de trobades que hi ha hagut en aquest últim cap de setmana, el missatge que surt d'altes instàncies del club... és que aniran a per totes amb Julián. És a dir, que no dona... Amb els tuits de... Això t'estic parlant de reacció després dels tuits de l'Atlético. Amb els tuits de l'Atlético ni molt menys es dona per... Ah, no ens el venen. O sigui, més que mai, el missatge que envia altes instàncies del club és anirem a per totes a per Julián.
3: Entens que el Barça faci aquest esforç per Julián Álvarez? Tu has dit que sent sí, depenent del Mundial, però que a més ja no.
1: Jo he dit, 100 quilos. Jo he dit que l'últim programa que a mi me falta el registre és golejadors de Julián. Però com encaixa ells en sistema de Barça, evidentment que encaixaria molt bé. Ara, aquí ara se tracta, el club ha demostrat la intenció clarament, a gent també. Ara aquí falta Julián. És a dir, està molt mans en jugador. Jugador, quan vol marxar, marxa. Si serà juliol, si serà mig de juliol o final d'agost, últim dia, jugadors marxen, però ara depèn de Julián. És a dir, ell és aquest que ara ha de donar a atendre als Atlètic Madrid, tant internament com públicament, que està molt agraït, que ha passat molt bé allà,

0: un gran club, però que ell vol donar un pas endavant i que vol marxar a Barça. Ara el seu paper és importantíssim.
1: Veurem què passa, després de, jo ho deia ahir, després de com s'ha posat l'Atlético, o fa aquest pas Julián, on sembla que no es podrà desencallar gaire aquesta situació, tot i que el Barça diu que seguiran anar per totes i que evidentment confia en poder-ho fer. Tu entens la reacció de l'Atlètic de Madrid, tu que has treballat en el món de la direcció esportiva, secretaries tècniques, etc. Entens que l'Atlético reaccioni amb aquesta pataleta amb la que va reaccionar amb els tuits i tot plegat?
0: A mi no m'ha agradat i penso que és desmesurat. Aquí lo que s'ha de ser sempre, senyor, en aquests casos, s'ha d'atendre de que tu flaquets superior de mi com a periodista, narrador i tot això, i jo tinc d'acceptar això, i Atlético hauria d'acceptar. Ell ha comprat un jugador per 75 milions,
2: li ha donat rendiment,
0: i llavors, si és un preu de 100 milions i el jugador té 26 anys, no té molt bona edat, vol donar un pas endavant, le vol un gran club, ostres, 100 milions benvinguts, perquè si Atlètic Madrid va amb 100 milions al mercat de comprar un davanter, le comprarà per 70. Barça, si va amb 100 milions, le comprarà per 100. I n'hi ha davanters centre. És a dir, pot fer inclús un negoci, però m'ha faltat senyoria per part d'Atlètic Madrid.
1: Doncs encara hi ha més per part de l'Atlètic de Madrid, perquè em sembla que el Cholo Simeone...
2: Mismo.
1: Oi que has volgut fer una carta...
2: Estoy hasta la nariz ya, de que se hable de
1: estas
2: cosas.
1: També estàs enfadat.
2: Necesito hacer una carta para el señor Barcelona.
1: Una carta del Cholo Simeone al Barça.
2: Eso es. Querido Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien corresponda, después del insulto de oferta que recibimos el pasado viernes y que ya respondimos mediante aspavientos en forma de tuit, quería dejar bien claras las negociaciones por el jugador Julián Álvarez, que hoy día me pertenece a mí. Es por ello que, lo primero de todo, adjunto un cacho de oreja del jugador como prueba de vida.
1: ¿Cacho de oreja?
2: Lo primero, me gustaría dejarle notar un patrón que hay entre los traspasos del Atlético al FC Barcelona. Arda Turán, 40 millones, solo fue a Barcelona para recuperar su zapato. Antoine Griezmann, 120 millones, 3 bailes del Fortnite, volvió por la mitad. Joao Félix, 50 millones, un lastre como pocos he visto. En cambio, Luis Suárez vino al Atlético por 3 billetes del Monopoly, David Villa vino por 4 monedas de chocolate. Así pues, visto el historial, los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
1: Ahí, a ver ahora.
2: 1. 150 millones a tocateja. 2. Garantía de que va a jugar fatal. Y 3. Vuelta del jugador a las 2 temporadas por 30 millones. Cualquier cosa que no incluya uno de estos 3 puntos será rechazada. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en 2 competiciones, clap your hands.
1: Te aplaudí a tots. Veurem què passa. I si no és Julián, què?
0: Jo a Pedro.
1: Tu n'estàs convençut d'això, eh?
0: Jo, per coses que vull dir, que a mi m'agrada Joao Pedro, i de fa temps que m'agrada, el segueixo, i és molt bona opció, també. És més referència, és més fort en joc aeri, és jugador que pot jugar també com Julián de mitja punta, i si se fitxa un com altre, molt bé.
1: Ens pregunten a la gent a YouTube, per exemple, el Quique diu, per què no es parla d'Osimhen pel Barça?
0: Bueno, no és mala opció. El que passa és un jugador en dificultats de partits, en mateix moments de partits, és jugador que li costa guardar la tranquil·litat, que li costa ser serè, però qualitats té.
1: I agrada.
0: Sí.
1: Osimhen agrada al Barça.
3: No, com... O sigui, agrada Julián, sobretot, sí, sí. I Joao Pedro després, però sí, és un dels futbolistes que la direcció esportiva li agrada, sí.
1: Doncs...
3: Preguntat al cos tècnic, el que ens expliquen és que volen un perfil de davanter centre, ara el que deia el Joao Pedro, que és un perfil diferent. El que volen és un molt associatiu, i posen com a exemple quan l'equip ha jugat amb Dani Olmo com a nou. Que els agrada aquest estil de nou amb més gol que Dani Olmo, perquè un nou ha de tenir més gol que un mitjà punta, per molt golejador que sigui Dani Olmo, però que li agrada aquest perfil associatiu, que coincideix amb Julián, coincideix bastant bé, també amb Harry Kane, per suposat, però aquest és el perfil de nou ideal que li agrada, que li agradaria tenir a Hansi Flick.
1: Perquè si arriba el nou, com t'imagines que jugarà el Barça l'any que ve? Perquè Gordon, 70 milions, se suposa que tindrà un rol important.
0: Bueno, en context és el que ha passat aquesta temporada. És a dir, hi havia moments que Rafinha estava lesionat, hi havia moments que estava Pedri, inclús crec que contra Atlètic Madrid, no sé si era Liga o Champions, no va jugar ni Pedri ni Rafinha.
1: O la Barça, Copa, potser.
0: O la Copa, potser. Uh-huh. El Barça el que vol fer és un equip competeix en totes tres competicions amb garanties. Evidentment, Rafinha a principi tindrà avantatge sobre Gordon, però després tot depèn de rendiment, el que ha demostrat Hansi. Qui rendeix, qui juga, qui treballa defensivament, que Gordon també treballa molt defensivament, és a dir, jugarà. I, si no està bé un, juga altre que té mateixes característiques i mateixa qualitat.
1: Perquè tu veus Gordon competint amb Rafinha, no veus a Rafinha, per exemple, movent posició o fins i tot que Lamine pugui entrar pel mig?
0: Jo veig que si era això, inclús Gordon pot competir de vantage centre, perquè ha jugat.
1: Sí, sí.
0: És a dir, serà un abanico de possibilitats molt interessant, perquè si volem guanyar la Champions, per això he dit abans,
1: sí,
0: si Barça fitxa aquest tipus de futbolistes, i ha fitxat un, i fitxa un Julián o un João Pedro, llavors sí que podem competir, perquè no s'ha fet la tercera partida de Chelsea. Contra Chelsea no jugava Rafinha i no jugava Pedri.
1: Tampoc, crec. És veritat.
0: I llavors, esclar, aquest tipus de partits que són molt competitius necessites, a part de 11, banqueta.
1: Has dit que t'encantaria que vingués Bernardo Silva.
0: M'encantaria, perquè és un futbolista dels postfutbolistes que pot jugar moltes posicions. Després, la seva professionalitat, la seva discreció, com juga, la seva entrega, treball, i a més tinc informació de que és molt bon company, aportaria molt. Lamine, has de descansar, no juga, te compleix tranquil·lament Bernardo Silva. El mig camp, algú ha de descansar, Bernardo juega, mitja punta juega, des de l'esquerra inclús ha jugat al City, és a dir, moltes posicions. I seria un fitxatge a part econòmicament, és un jugador lliure, que no te costa res, però té qualitat i molta experiència i ha jugat una Premier molts anys i porta un bagatge i és molt competitiu.
1: Doncs veurem què acaba passant amb Bernardo Silva, pel que el Barça, doncs, el que dèiem, no? Pendents de si acaba de quadrar, si acaba de convèncer Flick i si acaba de quallar com a opció.
3: Uh-huh.
1: Veurem què és el que acaba tenint Bernardo Silva, que arribaria com a agent lliure. I la darrera que rescato del test que t'he fet al principi, el tema de la línia defensiva. Tu dius que no tocaria res, que no cal reforçar.
0: Jo,
1: sempre quan no marxi ningú.
4: Claro, es que yo estoy, estoy a tope. Claro, dispuesto a ayudar al club en lo que sea. Muy importante. El papel.
1: Veurem el bon Araujo la temporada
4: claro,
1: que
4: ve. Claro, claro, claro, lo veremos. El mejor. Veremos el mejor de yo. Lo mejor de yo.
1: De John.
4: No, de yo. De yo mismo.
0: A ver, Eric s'ha convertit en un central de garanties. Pau Cubarsí lo és. El Gerard Martí ha demostrat que se pot comptar seriament amb ell. Tenim Araujo, que en moments quan ha entrat... ell l'any passat tenia dos o tres lesions, que no tenia continuat en entrenament i l'ha costat en aquest aspecte. Ara, si Koundé també, si se queda, te pot servir com un central, però si Koundé, que estic d'acord, que jo escoltaria ofertes, si se va Koundé, llavors sí que fitxaria un jugador que és capaç de jugar, hi ha jugadors, hi ha centrals, lateral, central, sigui esquerra, sigui dreta, és igual, més seria orientat en un lateral, però si pot tenir característiques de jugar també de central, per exemple, com un Pubill, és a dir, són jugadors...
3: Anem a per Julián i després el Pat.
1: No, és exemple de jugador. No els diguis coses que s'enfaden.
3: Com Eric García.
0: Que s'enfaden. García, exacte.
1: Per cert, ahir Pubi va dir que ja havia fet la broma amb Cucurella de que...
3: Sí, no, és que aquesta gent es queixa molt, es queixa moltíssim de que Araujo va obrir-li les portes en el seu dia
1: a
3: Julián i resulta que Pubill reconeix que li ha dit a Cucurella que venga, que pa l'Atlético.
1: Llavors aquí no es pot dir res.
3: És tràmit, no?
0: Bueno, podem donar opcions, sí, no passa res.
1: Podem donar opcions. Bueno, veurem què passa, veurem què passa.
4: Amb... Això ho va construir tranquil. Això ho va construir tranquil.
1: Ara que estem reconstruint tot plegat.
4: En construcció ja sabeu que només hi ha una solució correcta, que és Material Building by MCAT, on hi tens els millors materials per construcció de forma... Reforma, decoració...
1: I per donar forma a les coses,
4: exacte,
1: també.
4: Exacte. Disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, en fi, és espectacular, i a més amb els preus més competitius. MCAT.cat!
1: Doncs recta final d'aquesta primera hora que hem obert amb un test que li hem fet al Boyan, i ara li faré del Santi Ovalle.
3: A mi?
1: Sí. Ah, va, va. Perquè tu ets més... El Boyan s'ha mullat molt, eh?
5: Jo també em mullo molt.
3: Polèmica.
5: El que passa és que jo avui em puc respondre A i demà B sense cap problema.
3: Això queda registrat, eh? Queda registrat.
1: Ah, és molt senzill. Gordon és un bon fitxatge pel Barça?
5: Sí.
1: Pagaries més de 100 milions per Julián Álvarez?
5: Sí.
1: Molts més?
5: Els que tingui.
1: No sé si en tens gaire més. 101.
5: 120.
1: 120 seria el teu límit.
5: No. No. És a dir, si pogués pagar 150, pagaria, sí, pagaria 150.
1: És a dir, si tu l'Atlético et demanés 150, tu pagaries 150.
5: Jo crec que sí, per un nou com Julián, de un nou de 5, 6 anys top mundial, jo crec que... És a dir, Julián és millor que Alexander Isak?
1: Per mi sí.
5: Doncs Alexander Isak va costar 140.
1: Ja, bueno, però...
5: És que els davanters valen...
1: És que
5: estem molt comprant...
1: Injust, això,
5: perdona, que estem comprant... Estem intentant comprar... davanters a preu de davanter de fa 10 anys, que els davanters valen això. Que t'ho diguis, Boja, què val un davanter al mercat? Si és que per Joao Pedro, que és un bon jugador, no però pagaràs. Que fa poc va pagar 60, no?
1: Sí, pues ara
5: pagaràs. Ara et val 100, no, et val 90.
1: 100 euros, 100 milions per Joao Pedro. 100 milions per Julián, que em surt el nom.
5: Sí, jo em pagaria més de 100, sí.
1: Val, val. I el Barça ja sí,
5: el Barça ja sí que
1: anirà per totes, per tant...
5: El Barça...
1: Si la primera oferta és de 100, suposo que si l'Atlètic
5: no
1: tindrà capacitat...
5: No, el Barça, és a dir... Però és que, clar, és que això del mercat... Avui diem una cosa, i demà és més... Però el Barça podria arribar al 100... El que et diuen avui és podem arribar al 120. Ja veurem d'aquí dues setmanes què et diuen.
1: Però tu, tot, la casa per la finestra.
5: Jo pagaria més de 100, sí. És a dir, no em posaria 100 com a límit, com has fet tu.
1: Jo sí, jo el poso com a límit. I més després de l'actitud de l'Atlètic de Madrid.
5: Vale.
1: Menys ir allà. Fitxaries Bernardo Silva pel Barça?
5: Sí.
1: Cal fitxar un central?
5: No.
1: No cal. Escoltaries ofertes per Jules Koundé?
5: Sí.
1: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney?
5: No.
1: Mourinho, solució pel Madrid?
5: Per algun dels problemes que té el Madrid, sí.
1: L'Ovalle té un puntet mourinyista, em sembla.
5: No, ni molt menys. Però crec que és una autoritat dins del món del futbol i que pot, com es diu castellà, poner en vereda certes coses d'aquell vestidor.
1: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid?
5: No.
1: Qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
5: El Barça.
0: Té criteri, Santi?
1: Ha plagiat una mica, quasi.
5: Sí. No he escoltat. No, perquè m'he passat tot el matí fent el punyetero carnet internacional. Un tràmit d'un minut, he trigat una hora i mitja a fer-lo.
1: Però jo ho vaig fer 10 minuts.
5: Doncs jo hora 30.
0: Esmorzat i tot
5: això. No he esmorzat res. Hora 30 entre el bus, arribar, una hora d'espera, el bus, tornar, etc. Bueno, hora 30 allà, després els trajectes en bus.
1: 10 minuts, no arribar.
5: Tu tens tracte VIP.
1: Segurament. Boyan, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
5: Gràcies.
1: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que t'hi jugues. Fins ara.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
1: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
0: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
1: Ballarem moltíssim.
2: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: 1:05, el Què t'hi jugues? Ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: Hem parlat i molt de mercat del Barça a la primera hora. Parlarem de moltes coses en aquesta segona hora que us acompanyem, ja sabeu, fins a les dues aquí a SER Catalunya. Avui amb la secció del Cazorla, per tancar amb un somriure amb les nostres cagaradetes el programa d'avui. Deixeu-me anar cap a Madrid. Héctor González, ¿qué tal, cómo estás?
5: ¿Qué tal, Flaqui? Bon dia.
3: Bon dia. Ha aparecido otra pancarta de Florentino.
5: Sí, una lona en el céntrico barrio de Chamberí, por un lado, se lee como no te voy a querer y una cara gigante de Florentino sonriendo, caramba. El lema mucha historia por hacer, que es el lema de su campaña, y luego en la otra parte es una lona que ocupa unos 5 pisos de un edificio de viviendas que está en obras, evidentemente. Ahí aparecen los dorsales de los grandes fichajes de Florentino desde el año 2000, el primero arriba a la izquierda, Figo, luego viene Zidane, Ronaldo, Beckham, Ramos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, así hasta 15, 19 jugadores. El último es Mbappé con el 9 y luego un continuará. Ostras. Este es el nueva campaña de publicidad de Florentino Pérez para promocionar su candidatura. Veremos, no es la primera porque el otro día recuerdo que ya sacó una cerquita del Bernabéu, está enfrente del estadio, en la que se leían las ciudades de las 7 finales de Champions que ha conquistado él como presidente.
3: Dos detalls d'aquesta pancarta: el cómo no te voy a querer amb una cara gegant de Florentino.
5: ¿Perdón?
3: No, digo, el cómo no te voy a querer con la cara de Florentino. Bueno, pues ahí está el cómo no te voy a querer.
6: ¿Cómo no me van a querer a mí?
3: Se autoquiere.
6: ¿Cómo no me van a querer a mí?
3: Florentino se autoquiere.
6: Claro.
3: Se presiona.
6: No. Hay que hacerlo, y además, como he visto que con las pancartas pues se pueden ganar elecciones, claro. Pues voy a hacer 7 pancartas.
3: Home, a part vostè, que no està acostumat a fer eleccions, no, clar, hauria de buscar un tutorial d'eleccions.
6: Le preguntaba al ChatGPT.
3: Li va sortir el... Haga una lona, haga una pancarta.
6: Y el ChatGPT dice que, pues, pancartas que funcionaron.
3: Pero una, ¿no? Dos ya está, ¿no?
6: No. Y 7.
3: 7.
6: Y espérate, ¿eh? Y las que faltan. Y en jornada de ¿cómo se llama? De reflexión. En jornada de reflexión también tengo que hacer cosas, pero que no parezca,
3: claro, que
6: las estoy haciendo.
3: De simular, sí.
6: Esto se ve que esto de las elecciones me está gustando y todo, ¿eh?
3: Sí, encara se
6: funcionará. Voy a hacer 2 por año, ¿eh?
3: Sí, no s'ho creu ni vostè. Bueno, igual ha de fer un referèndum, que no són unes eleccions, però també implica que la gent hagi de la seva. Per cert, crec que Cristiano Ronaldo no el va fitxar ell, no? El va fitxar Calderón, si no m'equivoco, no?
5: Lo dejó a palabrado Calderón, sí, y luego ya fue Florentino el que terminó de cerrar... El fichaje, pero sí, o sea, lo presentó Florentino, pero lo cerró Calderón.
6: ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante? ¿Presentarlo? Pues presentarlo.
3: Aceptamos pulpo como animal de compañía. Por cierto, Héctor, había previsto esta mañana un acto de Iker Casillas. Ya escuchamos ayer a Enrique Riquelme que su director deportivo sería Raúl González Blanco en caso de ganar las elecciones, lo contó en El Larguero. Se esperaba ver algo, si había o no algún movimiento, algún posicionamiento de Iker Casillas en esta campaña electoral.
5: Sí, hay muchos exjugadores del Real Madrid que se rumorea, se supone que apoyarían la candidatura de Enrique Riquelme, y se dividen en 2 grupos: los que lo van a hacer antes de las elecciones y los que lo harían después en caso de victoria de Riquelme. Creo que Casillas pertenece al segundo grupo. Se le ha preguntado esta mañana en un acto que organizaba el Museo Legends, que es propiedad de la Liga, sobre la candidatura de Riquelme, si la han llamado, si se va a posicionar, y también sobre el anuncio que hizo el candidato anoche en El Larguero sobre que Raúl sea su director deportivo. Esto dice Iker Casillas.
7: No me han planteado para ninguna. Yo estoy expectante, como socialista que soy, aficionado también, y que Raúl sea el director deportivo. Pues estamos hablando de un tipo que es Raúl. Yo creo que poco se puede decir a esas alturas. Un grandísimo jugador, una persona que es madridista 100%. Yo creo que si él opta o ha optado por él, pues seguramente será porque lo han pensado mucho y han creído que es el elegido. Así que nada, yo creo que sea por ir para el Real Madrid, fabuloso.
5: Pues respalda a Casillas esa opción de Riquelme de llevar a Raúl en su candidatura, pero dice que nadie le ha llamado de ninguna de las dos. Yo creo que Casillas es más cercano a Riquelme que a Florentino.
3: Però en qualsevol cas, d'augment no fa el pas de dir-ho públicament, per la raó que sigui, i si guanya Riquelme, doncs potser acaba fent-ho. Héctor, algun acto previsto esta tarde de los candidatos?
5: Pues Riquelme, que lo habéis tenido en Barcelona esta mañana, se va por la tarde a Sevilla con más socios a las 8 de la tarde, es ese acto. Florentino no tiene hoy ninguno previsto. Y bueno, Riquelme mañana tiene que anunciar, nos lo dijo anoche también en el larguero, el siguiente nombre de su campaña, su gran estrella internacional, más allá de dar un poco por hecho, yo creo, con lo que escuchamos ayer, que Rodri lo tiene cerrado, queda otro jugador y queda luego el nombre del entrenador. Florentino de momento no ha dicho ningún nombre, ni siquiera cuando se ha reunido con socios, con peñistas, les ha trasladado ni siquiera el nombre del entrenador, de José Mourinho, que parece cerrado, pero no pronuncia de momento ningún nombre propio Florentino.
3: Doncs gracias, Héctor.
5: Un abrazo, cuidaos.
3: Curiós, recordo la campanya del Barça, que hi havia acte al matí, acte a la tarda, apareixia una, apareixia l'altra, deien coses, propostes, tal, no sé què.
6: Se dicen demasiadas cosas.
3: Florentino avui no fa res.
6: Se dicen demasiadas cosas.
3: ¿Pa qué? Ese podría ser su logo.
6: Claro.
3: Su eslogan. ¿Pa qué?
6: Pero ¿pa qué vamos a hacer?
3: Próxima ¿pa qué?
6: ¿Pa qué vamos a hacer tantas tonterías con elecciones? ¿Qué es eso?
3: De la campanya electoral del Real Madrid hi ha un tema capdalt, ho dèiem a la primera hora i ara ho volem recuperar, que és aquesta venda que vol fer Florentino Pérez d'aquest 5 o 10%, veurem en què queda tot plegat, d'una part del club, de la qual doncs hi ha molta història però poc coneixement, podríem dir. Estem esperant que Florentino algun dia ho expliqui amb més detalls per on passa exactament aquest model que vol implantar. El que va dir el diari El País és que si guanya les eleccions ja convocarà una assemblea per fer després el referèndum el més ràpid possible per intentar vendre aquesta part del club i per intentar copsar o entendre millor què és el que es vol fer i fins i tot quines conseqüències podria tenir efecte de competitivitat del Real Madrid, si és que això li generarà molts o pocs ingressos. En volem parlar avui amb un economista, Solde.
8: Sí, és l'Albert de l'Ofeu, l'hem tingut diverses vegades aquí al Què t'hi jugues, vinculat sempre també amb tot el tema de les finances del Barça, és un gran estudiós de les finances del Barça, i volem parlar amb ell de veure què n'opina de tot plegat, perquè de moment no se sap ben bé què farà Florentino, però sí que és veritat que el que vol és vendre una part del club, ja sigui una part esportiva o sigui la part directament del club sencer.
3: Albert de l'Ofeu, què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia, com esteu?
3: Tu tens clar el que vol fer Florentino o no?
9: No, com vosaltres. És a dir, fins que no... Tot sembla indicar que fins que no hi hagi l'assemblea no tindrem informació prou precisa, no? Del format, de l'estructura jurídica i del grau de profunditat, no? D'aquesta, diríem, apertura de la propietat del club a tercers, no? O sigui, ara podem imaginar, especular una mica, però no tenim dades.
3: En tot cas, ets capaç d'entendre el per què Florentino vol o insinua que vol fer aquest moviment?
9: Econòmic. No en sé veure un altre, perquè des d'un punt de vista d'opinió, no? d'estat d'opinió de la massa social del Madrid, no crec que sigui una bona notícia. De fet, que no ho hagi explicat en campanya i sembla que no ho explicarà fins que no hagi guanyat les eleccions, ja indica, no? que pugui ser una mesura que generi certa impopularitat, no? Per tant, l'única raó que se m'acut és proporcionar al club més potència econòmica que de la que té ara.
8: Avui deia el Mundo que, vaja, hi ha el que dèiem ara, pot ser que el Madrid es transformi en societat anònima esportiva, que això ja és el primer pas, i després vendre un 5 o un 10% d'aquesta societat anònima esportiva a un inversor estranger o a més inversors estrangers, i el que deia avui el Mundo, que és que no seria conversió en societat anònima esportiva, sinó que es faria una societat externa del club que gestioni la part esportiva i d'aquesta societat externa vendre'n una part. Tu què veus més? És a dir, tu, el teu nas, cap on se'n va? Cap a la conversió en societat anònima esportiva, és a dir, canvi de model de propietat, o en la creació d'una nova empresa i vendre un percentatge d'aquesta empresa?
9: Mireu, més enllà del que pugui arribar succeint al final, que això ja ho veurem, diguem-ne, però a tall d'exemple, perquè tothom, diguem-ne, que formi part d'un club que no sigui Societat Anònima Esportiva, no? Com pot ser el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Bilbao, diguem-ne que la lletra petita moltes vegades estan les coses més importants, no? Però jo us diria que és important per un soci d'una entitat, com pot ser el Barça o el Madrid, no només veure qui és el propietari, diguem-ne, aigües amunt, és a dir, qui és el propietari de l'entitat, no? En aquest cas, en el Barça i el Madrid, els propietaris, no? Jurídicament, són els socis, no? I els socis són els únics propietaris de l'entitat. Molt bé. Això es podria obrir a tercers? Sí, ho ha fet el Bayern, per exemple, ho han fet altres clubs, i aquí cal veure si el model és més o menys tancat, més o menys obert, no? Però també cal veure qui entra per sota. És a dir, per exemple, el Barça des de l'any 2018 ha anat constituint una sèrie de societats que desenvolupen activitats concretes, que tenen actius concrets, i algunes d'aquestes societats s'ha obert la participació del capital a tercers.
8: Sí, com per exemple, per tant, el tema del Barça Studios.
10: Que dèiem abans, sí.
9: Per exemple, el tema dels drets de televisió a través de l'Oxley Invest, no? Llavors, què passa? Que hi ha una part d'aquesta activitat, hi ha una part d'aquests actius que s'estan venent o que s'estan compartint amb tercers. Per tant, malgrat la propietat jurídica de l'entitat del Futbol Club Barcelona és dels socis, diríem que per sota hi ha una part d'aquesta entitat que la propietat s'està compartint amb tercers. Val? Per tant, cal veure no només quin és el model aigües amunt, sinó quin és el model aigües avall, perquè ens pot semblar que som els propietaris del club com a socis del Barça, però si per sota es van creant societats i van entrant inversors tercers que tenen una part de l'accionariat, llavors la propietat l'estem perdent per sota i no ens n'estem adonant, no? Per Clar. Tant, caldrà veure per on va el model. Pot ser un model més obert, com per exemple el que pot tenir un club com el Benfica, pot ser un model híbrid, diguem-ne, molt ben estructurat, com el del Bayern, en el que hi ha la fundació per sobre, que són els socis al final, que té un 75% de participació i que després el 25% restant està en companyies molt concretes, diguem-ne, d'arrel alemanya, com són Audi, no? Com són Adidas i Allianz, o a lo millor el senyor Florentino Pérez pues, ens sorprèn amb un model diferent, no? Com el que has plantejat tu abans. La qüestió aquí és què hi haurà dintre d'aquesta societat. Enteneu?
10: Sí, sí.
9: És a dir, quin nivell, què és el que s'acabarà incorporant en aquesta societat a nivell d'activitats, a nivell d'actius, etc etc. I després, quins seran els companys de viatge, no? Perquè de la mateixa manera que ens pot semblar perfectament lògic, no? Que com ha passat molts anys, per exemple, en el Barça, que en el tema de merchandatge, doncs, tinguéssim una entitat compartida, una societat compartida amb Nike, perquè Nike és una empresa que té unes capacitats i té unes fortaleses que no té el Barça per fer determinades activitats, no? I això té sentit dintre de les activitats o de les línies de negoci que vulgui desenvolupar un club de futbol. Hi ha altres socis que no tenen gaire sentit, no? O no en tenen cap, o que són socis purament financers. Aquí també m'agradarà veure quin tipus de companys de viatge escull el senyor Florentino Pérez, no? En tot cas, jo crec que és una mostra evident de que han sorgit nous inversors, nous clubs a Europa potents, no? Com el Paris Saint-Germain, com el Manchester City, amb inversors potents darrere, que competeixen bé i que crec que el Madrid en suma, no? No només per temes esportius, sinó per temes econòmics, que pot perdre l'hegemonia durant molts anys, com no s'espavili, no?
10: És a dir,
9: jo marcaria... aquesta iniciativa l'emmarcaria en aquest context.
3: És a dir, no és tant que el Madrid no estigui bé econòmicament o que estigui pitjor del que ens pensem, sinó que vol tenir més ingressos per seguir competint amb els que tenen ingressos per sistema, no?
9: Jo et diria que... És a dir, el que estiguis bé o malament depèn només de com et veus, sinó de comparar-te amb d'altres. M'explico?
3: Sí, sí.
9: I el Madrid potser amb ell no es veu, no és un club que econòmicament estigui en una situació difícil, però esclar, hi ha d'altres doncs, que estan en una línia de creixement i d'obtenció de resultats bona i aquí, com sabeu, no? Diguem-ne, més enllà de la part romàntica del futbol, doncs ja és una indústria que es competeix i que es compra talent i quan tu no tens una posició d'avantatge, doncs pots perdre aquest talent, no? I si a més, com sembla que és el cas del Madrid, doncs el talent que generes tampoc l'aprofites, doncs tens més necessitat de comprar. Per tant, tens que fer un esforç econòmic superior, no? En el cas del Barça, doncs la Masia ens ha proporcionat talent, diguem-ne, a un cost molt més baix que si l'haguéssim hagut d'anar a buscar al mercat.
6: No? Vamos, que me está dando la razón.
9: Jo crec que... Diga.
6: Me está usted dando la razón, ¿no? Entonces...
9: En cuanto a modelo, no. Yo prefiero el modelo del Barça al suyo, señor Florentino.
6: ¿Qué es?
9: Yo prefiero generar talento a tenerlo que comprar.
6: ¿Qué talento? ¿De qué está hablando? ¿Qué es talento?
3: Talento, lo que formas abajo en la Masía.
9: No, usted de números sí que entiende de fútbol, ya no lo tengo tan claro.
3: Pero en aquel sentido es pot...
9: Con todo respeto.
6: No.
3: Pero es pot dir que...
10: Lo que más sé es de fútbol.
3: Sí, eso va diferente.
6: Claro, está feo mucho que lo diga.
8: Està feo, però és que soy el mejor.
3: Però, Albert, això pot... La Masia, es pot treure aquesta conclusió que la Masia pot salvar el Barça d'haver de fer passes com aquesta, tot i que el Barça alguna cosa ha venut, com explicàvem abans, però la Masia pot evitar que tu hagis de fer aquesta operació?
9: Home, és evident que... És a dir, hem de ser tots conscients de que hi ha molts factors que afecten a la situació econòmica d'un club. Moltíssims, no? L'estructura de costos, la capacitat de generar d'ingressos, el nivell d'inversió que tinguis, no? El nivell d'endeutament que tinguis, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit la situació econòmica del Barça és tot i que va en bona direcció, doncs no és bona, eh? No estem i ens costarà anys. En aquest context, òbviament, la capacitat de generar talent i de que arribi al primer equip i de que permeti que el Barça sigui un equip competitiu amb menys necessitat d'invertir en fitxatges, ajuda a preservar el model actual de propietat. Clar, sens dubte, ara serà suficient. El temps ho dirà.
3: Albert Deulofeu, gràcies per estar al Que t'hi jugues, per il·lustrar-nos una miqueta al voltant d'aquest assumpte, que segurament és el que marca aquesta campanya electoral i el postelectoral, si en cas de que guanyi Florentino Pérez, doncs es convoca aquesta assemblea i el posterior referèndum. Una abraçada.
9: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Doncs així estan les coses.
8: Bueno, veurem en quin model s'inspira Florentino, perquè...
3: Tot una boirina.
8: Perquè és veritat que ell ha posat l'exemple del Bayern, que jo crec que no serà,
3: no,
8: perquè és massa bèstia el canvi de model de propietat, però el del Benfica poder sí que és un bon exemple per Florentino. El del Benfica és 100% dels seus socis, i el que passa que té diverses societats que gestionen diverses parcel·les de negoci, des del pàrquing a l'estadi, passant per la venda i compra de jugadors, etcètera, etcètera. No, té diverses societats amb diversos inversors i allà fa negoci.
3: Doncs veurem quin model acaba assumint el Real Madrid. Sobretot veurem quan ho explica Florentino Pérez, perquè sent un tema tan capital i capital, doncs estaria bé que els socis anessin a votar amb coneixement de causa. Gràcies, Solde.
8: Fins ara.
3: 1:24. Fem una pausa i seguim endavant. El Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
1: Ser Catalunya, Barcelona. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
11: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
1: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya. A
12: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: Entre sardana i sardana, les audicions que feien a la catedral, ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentien el Flabiol, que ja venia la transmissió...
14: El Flabiol, vinga,
13: que va. Cap al pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
15: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda... amb Jordi Manal.

0: escuchar ese temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
1: A ver, quiero entenderlo mejor.
2: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
3: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
4: Perdone, que nos la quedamos.
3: ¡Ea! ¡Otro!
5: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
6: ¿Qué t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sembla un tros de davanter, i per tenir com a recurs, jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
8: Si esto Javier se resume con una frase...
7: Javier.
8: Bruno, perdó.
7: Vale.
8: Creo que fue Kafka quien dijo...
9: ¿Kafka?
8: Guste más o guste menos... Aquí mandan mi huevo moreno.
6: ¿Qué te llamas?
7: ¿Te queda del tío Kafka?
8: Del tío Kafka.
7: Ah, sí.
9: Tío Kafka.
10: I avui seguim endavant el que t'hi jugues. El Sique Rodríguez està de festa avui, però ara li farem una miqueta de ràbia.
9: Sí?
10: Sí, jo crec que sí, crec que sí. Adai Benítez, ostres, què tal, com estàs?
11: Flaqui, què dius?
10: Com va tot? Ja teníem ganes de saludar-te.
11: Flaqui, companyia.
10: I el Nil, i el Bermúdez, ja estem tota la colla de pessigolla.
9: No descarto que apareixi, sí que,
10: però el Sique avui s'ha agafat festa, tu, i no podrà xerrar amb tu aquí a la ràdio.
11: Ja, quina llàstima. Just ara m'ho va dir i vaig dir, bueno, pues, truca'm aquest dia. Que no. broma. No, li mando un salut, una llàstima que no pugui conversar amb ell, ja que no puc venir habitualment ni estar acompanyant-vos.
10: Fas aquest tros de temporada i, clar, se't multiplica la feina. Sí, no?
11: No, se'ns ha multiplicat, home, sí, per sort. Se'ns ha multiplicat
10: en el playoff.
11: No, benvinguda sigui, sí que... Sí que estem contents, la temporada ha sigut increïble en molts aspectes. També hi ha hagut moments que han sigut una mica de dir, escolta, què juguem? Però bé, contents per el que hem fet, per el que hem aconseguit, que al final s'ha tratat de fer i aconseguir.
10: Adai Benítez, entrenador de l'Europa, l'any passat el va pujar de categoria, aquest any l'objectiu era la permanència, però com que fa tan bé les coses, l'ha posat al playoff d'ascens. El teníem allà ben encarrilat, davant del Celta Fortuna, a l'últim minut va empatar el Celta i haurem d'anar a guanyar Balaïdos, Adai.
11: Doncs sí, mira, la lectura positiva de tot això és que nosaltres som un equip més potent quan necessitem, quan tenim necessitat, quan hem d'anar a guanyar. Ara és com dir, hòstia, però no em diràs que amb l'1-0 és pitjor que l'1-1. No, l'1-0 és millor, però jo conec bé el meu equip, conec bé la personalitat i l'energia del meu equip i sé que mira, la part positiva dintre de lo dolent és que hem d'anar allà a guanyar. I aquesta part que ens s'ha obert o se'ns desperta, en aquesta fase som millors, que si hem d'anar a aguantar un resultat. I vulguis que no, encara que jo plantegi el partit allà per anar guanyant 1-0, però anem allà i hem de fotre 4 i tal, igual. La tendència en el futbol és protegir-te. És protegir-te del que tens. I nosaltres som millors quan hem d'anar a guanyar. Hem de buscar la part positiva, no?
10: Sempre, lectura positiva sempre, només faltaria.
9: De fet, jo vaig veure Dai acabar just el partit i vaig anar a parlar amb Jordi Cano i m'han saludat diversos jugadors i el primer que em deien és, algun, no diré el nom per si de cas, imagina't si està sonat a Dai que ens ha dit que el gol aquest ens va bé. I clar, i vaig pensar, realment tu has transmès el missatge a la plantilla que el gol en contra anava bé.
11: És que ho crec, t'ho prometo, Nil, que només acabar, hòstia, el pal, jo també me'l vaig emportar. Sempre cada partit en fem una, saps? No és... Quan no la lio jo, la lia el davanter, quan no la lia el central, saps? Però vull dir que és una mica el que ens ha passat durant l'any, però només pel gol, hòstia, ja em va vindre cap, dic, ara hem d'anar a guanyar. Ara ja hem d'anar a guanyar, i l'hem d'anar a guanyar, a nosaltres ens va millor que si hem d'anar a aguantar, saps? I només acaba el partit, la gent estava una mica amb el cap que va baix i tal, i ja els hi vaig dir, tranquilos, esto nos va bien.
10: Veus?
11: Sí, clar.
10: Sí, arriben els jugadors al vestidor tocats pel gol al minut 97 i a Dai els...
11: Si dic això i guanyem serà l'hòstia. Això és com el Luis Enrique que va dir ara ho controlaré tot.
10: I mira, si l'ha sortit bé.
11: Totes. I t'ha guanyat dos Champions. Hòstia puta, aquest tio és Déu.
10: I tant. Home, de marcar-se aquella frase. I fer el que ha fet després.
4: Com a entrenador, quan fas una d'aquestes, flipa, eh?
10: És que vas.
4: Quan en fas una d'aquestes...
10: Pot ser un gran farol o una carta guanyadora. I en el cas de Luis Enrique li ha sortit... Hòstia, vamos,
11: li ha sortit molt bé, però encara que no hagués guanyat la final, ja li havia sortit bé, més o menys. Perquè al final és... Si la creu la té el Madrid, me cago en Déu, que ha fitxat en Mbappé i no...
10: Bueno,
11: i ara se'n va d'allà i...
10: Però vindrà Mourinho, ara, que ho arreglarà tot.
11: Ja, sí. Ens ho passarem bé, això sí, eh?
10: Això segur. Escolta, Badai, tornant a l'Europa, ara parlem d'altres coses, sí. Per l'Europa, si guanyeu a Balaïdos, dos passaríeu a la final, la temporada ha estat un èxit brutal, però tu t'imagines la bajanada que seria pujar?
11: A mi m'encantaria, jo només... T'ha dit on estic ara mateix?
10: On estàs? Explica'm.
9: Sorprèn-me.
11: Perquè l'entrenador no sé...
10: És que jo crec que alguna pista m'han donat. Mira, el Willy ha tirat una musiqueta.
11: Estic a Montserrat.
10: Estàs a Montserrat.
11: Estic a Montserrat. Jo, l'Alberto González. Els delegats del filial i del primer equip i del camp d'aquí, que és en Josep i l'Enric. Estem aquí ficant unes veles per si no donem... amb el pla de partit, almenys que ens ajudin, no sé, aquesta força.
10: T'has de posar una espelma a Montserrat perquè t'ajudi i t'il·lumini a diumenge.
11: Us passo una foto, ara m'ha fet una foto aquí,
10: la podem penjar a xarxes o no?
11: I tant, que la podeu penjar. Ara te la passaré la gent.
10: A l'Ai Benítez, l'entrada d'Europa, ara mateix connectant amb el que t'hi jugues des de Montserrat, on han anat a posar una espelma perquè els ajudi a assolir la victòria a Balaïdos.
11: Clar, ja sabem que haurem de fer bé, però bueno, si...
10: O qualsevol ajuda és bona, escolta'm.
11: Tot és bo, hem de creure-hi, va.
10: I tant. No, t'anava a dir això, que per l'Europa, imagina't la bajanada que seria, t'ho diuen fa dos anys quan arribes a l'Europa i evidentment et prens per boig a qualsevol que t'ho digui, no?
11: No, totalment. Si l'any passat, me'n recordo quan vaig arribar, van sortir 17 jugadors de la primera plantilla... 17 jugadors van sortir, hoste, i bueno, pues fitxàvem el que podíem, vam tindre la sort de fitxar en Pime, que va ser el millor jugador de la tercera, aquell any, amb l'escala que va estar en mi l'any anterior, però van fitxar jugadors del perfil tercera. Clar, jo me'n recordo que però l'Europa ha quedat segon, però quin objectiu tens? I jo ja tremolava, saps? Deia, bueno, pues mira, si entrem a... Si... Perquè, clar, era consolidar-te, no? Ja no dius salvar-te, perquè la paraula és com molt... Ara si ens consolidem a la categoria i després van quedar primers.
4: Puedo dar un mensaje de ánimo a l'Europa.
10: Tu, un mensaje de ánimo.
9: Sí, clar. Bueno, a més, tu ets perfecte.
4: Un mensaje de ánimo para ti, gilipolla.
11: Por eso vine, tonto.
4: A ti. Tu, a Benítez, pa segunda, gilipollas, pa arriba.
10: En aquest cas és un missatge de

0: tú a Benítez. Pa' segunda, gilipollas, bueno, pa' arriba.
1: En aquest cas és un missatge de positiu.
0: Molt bé, Vini. I arriba.
1: Clar, pa' arriba.
0: Jo que quiero que la segunda divisió...
1: O sea, el ta és, no sé com ho hauríem de dir, ta. Cap a dalt.
0: Ta per arriba.
1: Ta per arriba.
0: Ta per arriba. A segunda, tu, gilipollas.
1: Però no diguis gilipollas.
0: No cal. Que però no si puedo decir Vini, a segunda, tu, guapo.
2: Vini, tu sueles mandar a segunda a la gente.
0: Claro.
2: Que por eso, esto se te da bien, ¿eh?
0: A ti te mando también para segunda. Ojalá un día... tendría que ser una segunda división de 94 equipos.
1: Los amigos de Vini.
0: Todos, todos, todos. Y llamarse la liga Vini Motion.
1: Vini Motion.
3: Adai, Adai, parlant de segona divisió, i és veritat que encara hi ha el playoff per davant, però com has viscut aquest descens del Girona? I a Girona hi ha molta gent que somia amb algun dia que Adai Benítez, o creu que Adai Benítez ha de ser algun dia l'entrenador del Girona. Què ens pots dir d'això?
2: Bueno, pues això m'alegra molt escoltar-ho, m'alegra molt. La veritat és que ho veig per molts llocs. Jo, sincerament crec que el Girona no pensa en mi, pensa en un entrenador amb experiència per lo que li ve, no perquè no estigui preparat, a mi m'encantaria entrar al Girona, m'encantaria. I ojalà no s'hagués donat aquesta situació, jo deia que se salvi, que Mitchell segueixi o que si Mitchell ja ha acabat la seva etapa, pues que vingui un entrenador de primera divisió i seguim veient el meu equip a primera divisió, que ostres, tant ens va costar portar-lo, després sí que és veritat que vam baixar, però ens va costar una altra vegada 3 anys tornar-lo a portar, i no serà fàcil tornar, ho he viscut, hòstia, m'ha fet mal, però és que la primera és la primera, és que... I el que ha fet mal una mica si no és amb l'equip que té, no? Té un equip de molts noms, ha gastat... Jo crec que Calés està fent la ciutat esportiva, però bueno, la part positiva, anem a una altra vegada al mateix, Nil. Vindran millors jugadors a segona, tindrem el millor equip de segona i tenim ciutat esportiva nova, pujarem, ja està, pujarem.
1: M'encanta, Dai, m'encanta.
2: Amb el que vingui serà el millor, segurament.
3: Ja em sap greu per si que Rodríguez i l'afició de l'Europa, però bueno, com ha dit, és una cosa pública, Girona molta gent desitja que sigui Adai Benítez, que torni algú que ha defensat els colors d'aquesta manera, ho hem parlat amb l'Eloi també moltes vegades, per tant, Adai... Sí. Ja ho saps, si has de venir a fer alguna cosa oficial algun dia, t'esperem aquí a la dreta del pare Lluís Flaquer.
2: Sereu els primers a saber-ho, però crec que, sincerament, que el Girona no pensa molt en mi, però ja arribarà el moment si arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final el Girona és el meu club, el club del meu... que m'ha donat tot i... pues... mai s'està preparat, però a la vegada estàs preparat sempre. Saps el que vull dir o no?
1: Oh, i tant.
3: Ho ha entès a la perfecció.
0: Sí, perfectament.
3: A la perfecció.
1: Si de sobte hi pensen, allà estarem.
2: Sí, no, però vull dir que el dia que toqui, gas, a fondo, i ja està. I ara, el que vingui, li desitjo tota la sort del món i que pugi l'equip a primera divisió.
0: Epa, a segunda, tu.
1: Doncs tant de bo, sigui així, que el Girona pugi de nou cap a primera el més ràpid possible, i que tant de bo l'Europa, de la mà de l'Adai, pugui assolir aquest ascens a segona. Per tancar, Adai, el teu Madrid, que com el veus?
2: Hòstia, he patit molt amb el Madrid, també. He patit molt amb el joc del Madrid. Ostres, jo crec que no havia vist el Madrid jugar tan malament fa molt de temps, perquè quan estava el Madrid aquell dels Galàctics que no guanyava, però almenys donava espectacle, saps? Però és que aquest
1: any de res.
2: No, aquell Madrid, si Beckham, canvi d'orientació, Roberto Carlos, sí, Takov, sí. Tirant, Zidane, Ruleta, Ronaldo, Carrera, Vaselina, el pal. Hòstia, almenys molava. Almenys, no guanyem, però...
1: Tu passaves una mica bé, clar, tenies el consol del joc.
2: Amb aquest Madrid jo veia el joc i deia... impossible que guanyem ni... O sigui, dic, ojo que no ens enfrontem, eh? Ojo que... No, però amb el joc he patit molt, molt malament. El joc del Madrid s'ha de ser crític, és el Madrid, no? El Madrid és el Madrid.
1: Oh, i tant, se l'ha de ser el màxim.
2: Pugui ser l'entrenador que sigui i tal i qual, no? Madrid és... Si no guanyes... Sí que és veritat que el Madrid no és aquell equip que has de jugar... Perquè ara, si ve Mourinho i no juga bé, però guanya, cap problema. Madrid no és el Barça,
1: no,
2: en aquest aspecte.
1: Però
2: si no guanyes, almenys juga bé. M'entens o no?
1: Almenys tira canyos, tira parets,
2: fes alguna cosa.
1: Ai, senyor. Adai, que vagi tot bé per Montserrat, que rebis la inspiració divina i l'ajuda necessària
2: per... Ja la tens.
1: Ja has vist la llum. I que diumenge guanyeu a Balaïdos i que tant de bo continuï el somni de pujar de categoria. Una forta abraçada. Vinga. I seguim parlant.
2: Va, família, moltes gràcies. Va, un salut a tots. Adéu.
1: Adai Benítez, entrenador d'Europa, que està fent història al conjunt escapó.

0: doblat el conjunt de Gràcia amb aquest ascens la temporada passada i ja veurem si un altre aquesta que el porti cap al futbol professional.
1: Estava mirant el YouTube.
0: Norbert, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què fas?
2: Bona?
0: Què fas? Que per què truques?
2: Bueno, truco per guanyar el Wonder World, no, aquell?
0: Però què, hem dit alguna cosa que es pugui trucar ja? Bermúdez, tu saps a què va, això?
2: Perquè està mirant a YouTube.
0: Amigo! Avui ho hem fet pel YouTube, però no hem dit res.
1: Hem ensenyat un missatge al YouTube que posava, si voleu trucar... És que la gent del YouTube, al final, és superfidel. És gent que ens mira.
3: Sembla molt bé, això, Bermú.
1: I escolta, que a vegades sembla aquí que no puguem regalar coses per la gent de YouTube. Clar que podem regalar coses per la gent de YouTube. Doncs avui el que hem fet ha sigut només ensenyar-ho a pantalla.
0: Sí, perquè només fos un concurs per la gent de YouTube.
1: En silenci.
0: No
1: res,
0: has ensenyat un cartell amb el número de telèfon i el Norbert ha estat el més ràpid.
1: Ha sigut el més ràpid en trucar quan ha vist això.
0: Ha trucat una allau de gent.
1: Sí.
0: Doncs, Norbert, sempre el sí que fa una pregunta. Primer expliquem en què consisteix el premi d'avui.
1: Sí, tant, coi, ho ha dit el Norbert. Sí, és sí. La col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que és Wonder Goal.
0: Wonder Goal, boníssima.
1: I això, una pila de seleccions que tenen cadascun el seu boli esborrable, el seu clauer, amb el seu cromo... Una passada, home, és la febre Wonder Goal.
0: Doncs, Norbert, ens has de dir a qui li regalaries del món de l'esport aquest pack de capibares Wonder Goal.
2: A qui li regalaria?
0: Sí.
1: Algú que et caigui bé.
0: Algú que et caigui bé del món de l'esport, del Barça, de l'Espanyol...
2: Hansi Flick.
1: Sí. Hansi Flick.
0: Amb allò... Li agradaria
1: a Hansi Flick. Fa cara de voler-ho.
0: De que li agrada les capibares.
1: Sí, fa cara de voler-ho.
0: I algú que no li agradaria, no li regalaries mai de la vida?
2: A Vinícius.
1: Està el tonto. Este.
3: Pues yo te mando pa segunda,
0: ta.
1: Doncs,
0: Norbert, gràcies per trucar, gràcies per estar atent al que t'hi jugues i t'ho traslladem a tu i traslladem a tota la comunitat de gent que ens veu cada dia el programa a través del YouTube i de les xarxes socials, doncs també concurs per vosaltres. Gràcies, Norbert.
2: Gràcies.
0: Una abraçada forta. Doncs el Norbert, que ha estat atent al YouTube, podem fer aquesta trucada rapidíssima. Gràcies a tots els que ens seguiu per allà. Ens demana pas el Xavi Saissó, perquè ja està en protagonista, perquè comencem a escalfar motors per al Gran Premi de Fórmula 1. Xavi, amb qui estàs?
4: Bon dia, Flaqui. Doncs ara et passo algunes dades que s'han donat, però abans deixem que saludi el Marc Gené, expilot, ambaixador de Ferrari. Marc, què tal?
5: Hola, bon dia.
4: Bueno, un nou gran premi al circuit, un circuit que ha invertit molt i esperem que sigui una gran cursa, no?
5: Sí, un circuit que es va modernitzar des de l'any 2022, es va fer una altra modernització d'instal·lacions amb el traçat clàssic, que ens agrada més als pilots, amb les dues últimes revolts, que són realment ara molt ràpids, i moltes ganes, a més, aquest any amb la Fórmula 1, que amb aquesta nova tecnologia que hi ha a la Fórmula 1, crec que els aficionats la gaudiran. A més, està tot exhaurit, i això m'omple d'orgull, que aquest any amb dos grans premis d'Espanya, com deia abans el Pau Relat, doncs que hi hagi, igualment, s'hagi vengut tot. És una gran notícia.
4: Com veus la nova regles de la Fórmula 1? Tu has dit que va haver 100 voltes els pilots en les proves, però bueno, sembla que a poc us aneu adaptant, no, els equips?
5: Sí, jo crec que la Fórmula 1 s'està reajustant. És una tecnologia molt disruptiva, la Fórmula 1 híbrida, a més amb 50% és motor de combustió i 50% és motor elèctric. En alguns grans premis l'energia elèctrica no era suficient i els pilots havien de gestionar energia, i això no és molt de Fórmula 1, amb la qual la Federació Internacional ha fet unes modificacions des de fa poc amb la direcció correcta, i jo crec que l'última cursa de Canadà, per exemple, va ser una de les millors curses de l'any a nivell d'espectacle, amb la qual crec que la normativa, ja et dic, s'està reajustant perquè l'espectacle sigui el més important.
4: Marca, de moment, la referència és Mercedes, però, bueno, Ferrari, per exemple, ha donat un pas endavant, hem vist un gran Hamilton, també. Com veus aquesta part de temporada?
5: Sí, estem a prop. No estem al nivell de Mercedes, som el segon equip ara mateix. Jo crec que si aquest cap de setmana a Mónaco poguéssim guanyar, jo crec que és, no dic que guanyarem, òbviament, però crec que tindrem possibilitats amb el Leclerc, sobretot, que corre a casa. Després ja sí que Mercedes es podria ficar una mica nerviós, no? Ja dic, no estem al nivell d'ells, però estem suficientment a prop que crec que podrem lluitar amb ells. És la sensació que tinc. I Barcelona seria un gran lloc per poder-ho fer.
4: Molt bé, gràcies.
5: Gràcies.
4: Molt bé, gràcies al Marc Gené. Situo una mica les dades més importants que s'han donat a conèixer en aquesta presentació, com per exemple que el circuit ha invertit 65 milions d'euros del 2022 al 2025, que totes les entrades estan venudes, que hi haurà un sold out de cada aquest Gran Premi, el primer any en el que hi ha la part que també Madrid al setembre doncs també estarà, i deixa'm dir-te també que del 9 al 13 de juny hi haurà un fan village a la plaça de Catalunya, en el que hi haurà una actuació de l'Orquestra Filarmònica de Londres, en aquest Fan Village a la plaça de Catalunya. Per tant, tot a punt ja, aquesta presentació que s'ha fet en el marc del que és la Sagrada Família, aquí de fons, i que, sens dubte, doncs, ja escalfa motors, i mai millor dit, de cara a aquest gran cap de setmana de la Fórmula 1 a casa nostra.
0: Doncs gràcies, Seisó, gràcies també al Marc Gené, amb aquest gran premi que ja comença a escalfar motors. La cara ja. I la Fórmula 1, tant que també arriba al centre de Barcelona. Arriba ja del 9 al 13 de juny. Pots gaudir gratis del Fan Village. Fan Village de Plaça Catalunya. Amb tot activitats de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia... Jo portaré en Heinz Harald Frenzen al mig de la plaça. Al pas del mig de la plaça, música en directe i molta diversió. Al tanto, Fórmula 1 al centre de Barcelona.
1: A on?
0: Ja arriba.
1: Al centre d'on?
0: De Barcelona. El Fan Village. Plaça Catalunya.
1: Ai, el Francesc Roger és el dinant tenint, crec, bastant els propers dies. Fórmula 1 Catalunya.
0: Ja, Virolles. Que forma, com estàs?
6: Molt bé.
0: Tot bé?
6: Bé, bé. Sí.
0: Sí?
6: Veient la cara d'això.
0: Sí. És que amb la cara... fa una ganyota. La ganyota de Fórmula 1. Va, que aquesta setmana també l'hem cagat.
7: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda.
0: T'hem portat bé?
6: Sí, bé, com sempre, la línia habitual.
0: Som fiables.
6: De fet, vull començar recuperant una cosa de la setmana passada, quan el Siki es va indignar bastant perquè l'Ovall explicava l'estalvi del Barça amb l'adeu de Lewandowski arrodonint el fair play i tot això.
9: Exemple, el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
10: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
9: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
10: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
11: La pregunta mamporrera.
9: Sí, 26 sí, més amortització. Sí.
10: L'amortització de quan és?
9: Collons, 11. No és...
12: Clar,
9: 11 50, més els variables.
12: 50 i pico milions més entre 4 temporades, és això.
10: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30... Però Barra de Neix és cap a dalt.
9: Cony, perquè hi ha variables, també.
10: Perquè,
9: perquè els 45 són variables, són més 5 en variables.
12: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros.
0: 600.000 euros.
10: Va, ho has arredonit, un 40, vale.
13: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
9: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlant de 40 milions de Lewandowski.
10: Que no són tants. Són menys.
14: I nada, i dale que te pego, i pego que te dale.
9: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Ja m'he perdut. Per on anàvem amb la Lliga?
0: Jo penso que tenen un gran problema amb això.
6: Sí que una mica...
0: Per què el recuperes, aquest tall? Ara?
6: Perquè resulta que aquesta setmana el Sique va parlar de números, dels fitxatges de Gordon, del que ha costat, tal i qual, no sé què, i el que queda per amortitzar si s'hagués quedat Rashford, tal i qual, i es veu que si ho explica el Sique, llavors sí que es pot arrodonir.
10: Comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat, i tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh?
15: ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?
6: ¿Ahora qué?
0: Sí que...
6: Amigo.
0: Anda!
6: Doble rasero, saps?
0: Sí.
6: En fi, aquesta setmana també hem après que el Sique hi ha coses que les fa bé i altres que no, com per exemple això d'escriure lletra no massa bona.
16: Què tal, Sique? Bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
17: Sí, jo.
16: El Solde, quan li has passat els teus apunts...
17: Oi!
11: Oi.
0: Però això, això
16: 5 minuts de rellotge.
0: No sé si amb unes ulleres s'arregla, això és qüestió de tipus de lletra, em sembla.
16: 5 minuts hem estat...
17: Ai, pobrecito.
0: Si tu mateix l'entenies, al bar.
16: Què va, què va?
0: Si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un moment que la xifra té... Que estaves mirant què he posat aquí.
18: No se puede permitir.
10: Dona punts sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
16: Sí. Segur. Sí,
10: problemes
16: sí.
10: En partits d'alta intensitat. Faltava energia.
16: Bayern no ha dormit, hem vist.
10: Ei! No un mig del camp. Ei! Ei!
16: Quasi! Quasi!
6: És el mateix efecte, és veritat.
1: Sí, sí.
6: Ai, els companys del Sique tenen problemes amb la lletra, val? I també tenen problemes quan corregeixen alguna cosa al Sique d'alguna cosa que potser no està dient bé.
19: Que tenim una
0: un desempat, no?
19: Desempat.
0: Sí, anem 0-0.
19: Això va començar a fer justo.
10: Aproximar-se, no?
19: Aproximar-se.
10: Sí, repetim-ho perquè quedi clar.
18: Sí, seguro.
19: Qui s'aproximi més i si et passes el que s'apropi més des de passar-se.
10: És a dir,
18: clar.
10: És a dir, qui s'apropi més al número correcte, a la xifra correcta, guanya.
19: I si no et passes,
10: empat,
19: millor.
10: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
19: Vale. Això, vale?
0: Venga. Apunta, agafar-la, apunta.
19: No sé què ha dit, però apunta.
20: Debería haber alguien... Con el EGB, vamos.
0: Ui, complicat.
6: És complicat a vegades explicar difícil, coses dels concursos. Difícil. El que també és complicat és això que us deia, no? Quan vols fer un... Vols donar... És que ara no sé bé quin tall anem, perquè aquest no era i el vull... Ah, anem al Sique.
0: El que deies abans.
6: Doncs
0: sí,
6: el que deia.
0: Sí.
6: Doncs anem amb... Què passa quan corregeixes el Sique i ell decideix tornar-te-la una mica?
10: Ser un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com, per exemple, que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
19: Repetim-ho.
10: I que permet múltiples opcions en atac, que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
18: Oh, claro, claro.
10: Pot jugar al mig.
12: Acabes de dir exactament el mateix.
21: Sí, una mica, sí.
10: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra, o a l'inrevés.
19: Pot jugar tots a tot arreu.
10: Sí, no em despistis. Estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagi nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
22: Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà a trets.
10: Sí,
1: es va picar, eh?
6: Sí, una miqueta. I més que es va picar i després es l'hauria posat content perquè el Solde, després d'emportar-se aquesta hòstia uns minuts després, doncs va ser ell que es va quedar encallat.
10: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més, si teniu en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
12: No, la situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc, i va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el fair play financer, ja ho diré.
10: Ah, ara no és tan fàcil, parlant en tenen.
19: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
0: Que no t'entens la teva lletra, tampoc!
19: Sí, perquè...
12: No l'ha deixat ni votar.
10: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades. Un punt, diu.
23: Le ha dado una caña que ríete tú de los marines de la película americana.
6: Una frase maca, el Sol de Vila és bon tio, però a vegades té un punt repel·lent.
1: Bueno, va ser repel·lent en aquest cas.
6: Sí, en aquest cas sí.
1: I li va sortir i l'han pintat la cara.
6: Exacte. Ens quedem amb el Sol de, que estava parlant del Milan i va fer un matís que crec que és molt important.
10: I s'ha quedat fora de la Champions.
12: Però és que el minut 2 guanyàvem 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, ens hi fotrem 7.
1: No. Però saps quan no? Al final, a l'1-90 ja no guanyàvem.
12: No, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
10: És molt greu, el Milan fora de la Champions, eh?
0: Sí,
10: és molt greu.
12: Que s'ha encarregat Alegre, que jo estic content per això. Ja està bé.
10: I va haver molta bronca, eh, San Siro?
12: Moltíssima.
24: Insults, aixecant les cadires, amenaces, hasta contra els difunts.
12: Crits contra Alegre, crits contra Fofana, crits contra Leao, crits de jugadors aneu a treballar, amb italià, evidentment.
24: Ui, caramba, no me digas.
6: Hòstia, sí.
0: Has estat del seu
6: tot
0: què?
6: San Siro, aneu a treballar, cabrón!
10: Amb un català.
1: Cas, un seu, ne.
6: En fi, anem a tu, Bermúdez, que l'altre dia vas intentar lligar un separador del programa amb una menció que havies de colar,
1: sí.
6: I no va acabar de sortir com suposo que hi havia al teu cap.
1: No.
25: De 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
26: Si tu t'hauràs a pensar una selecció que et juguen ratlla, porro, no sé si passarà el joc.
10: Que tinc aquí el meu fill.
26: Hola, la veta.
25: Què t'hi jugues?
10: És tremendo, el Lu.
26: És el Lu.
27: Estem molt atentos, sobretot a la voz. No fa falta ni imatge.
1: Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Hi ha coses que... No, això no, no, no.
10: No sabies com lligar la menció i no tenen sortit. Tira, me bajo del carro.
1: Directament. La qualitat es nota en els acabats i en cap grup hi tenen els millors materials.
10: Em volies lligar amb la qualitat?
1: Malament.
10: Tot tipus de material.
1: Tot tipus de material.
2: Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda.
1: Ja està, volia parlar de guix sí. I ja està.
6: Val més una passa enrere i tornar a començar.
1: Totalment.
6: I ja està. I els millors materials, ja està. Un, no intentar lligar el tema de la droga amb els anunciants, perquè...
1: Perquè bueno, no cal.
6: Perquè no.
0: Perquè no seria la millor.
1: El motiu que sigui no vindria bé.
6: S'ha de dir que haver-m'ho tenies excusa perquè, bueno, per una cosa que ens va explicar el Sique a tots, ho va fer estès a tota l'audiència i és d'agrair que ens ho expliqués.
10: Anirem a fer una canya amb el Ramon Besa?
3: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
10: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
4: Muy interesante.
1: Sí, bueno, gràcies per la informació que t'oferia tota Catalunya.
10: Doncs que si la gent connecta el live... podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
1: No estic del tot allò, però bueno.
10: Tens aquest color, color blanc i aquesta textura cancel·lada.
1: Vols que digui que m'he passat el matí amb el color verd? Doncs sí.
5: Fins aquí les notícies.
6: Agradable, molt agradable.
1: És el que té.
6: Aquesta hora quan estàs a casa. No, de les interioritats que es podien haver dit, no és la pitjor. De fet, va haver-hi una que encara ho supera, això. Passa que és una mica més agradable. No, va haver-hi un membre d'aquest programa, un tertulià, que entra bastant sovint... No, sovint no, de fet, entra molt de tant en tant, que serà pare. I aquesta persona ho va explicar aquí públicament sense que el Sique el coaccionés en cap cas perquè ho expliqués.
10: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. Que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
4: Gràcies a vosaltres.
10: Està molt content, el Lluís Cortés, Flaqui.
0: Està molt content?
10: Molt.
0: Ah, mira.
10: Té motius.
0: El celebrem.
10: Una abraçada forta.
4: Ja es pot dir.
10: Ah, sí, es pot dir?
4: Què serà?
10: Es pot dir o no?
4: Sí.
0: Vinga, va.
10: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
27: No me jodas, Manolo.
0: Que la doni ell.
4: Vinga, que aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
10: Pares de la vostra primera filla.
7: Jo quan veig això em quedo una mica atònit. Em quedo una mica fins i tot estupefacte.
6: Em parla de molt el moment del Sique. Vols dir-ho tu o home, suposo home. Que em deixaràs dir-ho a mi? No?
0: La notícia la vull dir ara.
6: En fi. Ai, anem a confusions amb els noms. Primer va tenir un petit lapsus al Ramon Besa.
11: Que jo li faria la reverència de l'Alexia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alexia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol...
27: Què dius, que què?
11: Se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol... Amb Salma Paracuello...
27: Para què?
11: Paracuello...
27: Això és una equivocació.
6: Pot passar, Paracuello, Parayuelos...
0: Digues Salma.
6: Exacte. Que passa, llavors pot passar que diguis Sandra, saps?
0: També és veritat.
6: Que a més el que em passaria...
0: Sandra Paracuello.
6: I segona confusió, l'Helena de Diego. Ella no es confon en el cognom, sinó que canvia les persones directament.
17: Tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex. Gràcies, Nil.
21: Gràcies.
0: Una abraçada.
17: Va, anava a dir Willy. Un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
28: Vamos allá, ¿no?
29: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
17: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
30: Hola, bon dia, Helena.
17: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
31: Aquesta te l'explico jo, Helena.
32: Ni una vol dir ni una.
6: En 10 segons, eh? Sí, és una punyetera casualitat.
0: Entres en bucle i ja no surts.
6: Sí, ja està. I una altra confusió del nom, aquesta per ubicar-lo amb algú que no coneix, la va tenir el Sique amb el Moisés Hurtado.
33: Desde mi época, incluso más atrás, ¿no?
10: ¿Tú llegaste a tener a Mitchell? No, es antes no. Que dejas de jugar, ¿no?
33: Sí, sí, mucho antes. Ya con Machín, con Rubi...
10: Verdad. Sí, verdad. O sea...
34: Ay, bueno, no pasa nada.
10: La sensació era de ai, ai, ai, sí, sí. Que ens n'anem a segona... Y después, Moy, tú con este sí que coincidiste, es tu Ani, ¿no? En el español.
33: No, tampoco.
10: ¿Ah, tampoco?
33: Tampoco. Oye. Soy mucho más antiguo.
10: Pues mira que tu Ani tiene 40 años ya, ¿eh?
35: No es cierto ni una.
6: Passa res, ja dius que no entra i que no vol entrar. El que sí que va entrar bé va ser l'altre dia que el Sique, sense que ningú li demanés, va decidir regalar-nos una imitació d'un animal i ell va decidir que havia de ser el mico.
1: Sí.
10: Acabem... Jo en domino bastantes, eh?
6: Sí?
10: D'animals.
6: Va, sí que, sisplau.
10: Quina?
36: Oídos tots, eh?
8: Ojo les orelles.
10: Mono.
6: No, sí. Tira, no te...
9: Qué susto.
1: Està molt...
0: Ho hem tingut net en pantalla, això.
1: La rata, la saps fer, també.
10: No, la rata ja ho soc.
1: Bueno, per això.
10: L'has fet bastant, la rata.
9: Coma!
12: Te estàs tomant una pastilla.
6: Escolteu-li que està bé, el psique de...
0: Sí, sí. A més, jo crec que aquell dia, si li arribes a dir un animal que... No la rata, una que fes, sí, també el feia.
10: Sí.
0: I ja no hi havia aturador.
1: El cavall. Vinga, tu sí, el cavall.
0: Sí, sí, sí. Hauria fet tots. Gràcies, Cazorla.
6: A vosaltres.
0: Gràcies, Bermúdez.
1: Ep, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Helena, al Willy, a tota la relació d'esports de Ser Catalunya. Tornem demà a les 12 mitja. Gràcies a la Núria, que m'està fent gestos allà. Allò. Núria, va, gràcies també tu. Algú més per allà?
1: Li regalo els Champions particular.
0: Tornem demà.
12: Què t'hi jugues?

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
2: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dimecres, és 3 de juny i la polèmica de les darreres hores passa per l'ús del català durant la visita del Papa Lleó XIV a casa nostra. Govern, partits polítics, entitats i bona part de l'Església catalana, amb veus com la del bisbe de Girona, pressionen perquè la llengua catalana sigui protagonista en l'acte principal, en la benedicció de la Torre de Jesús. Ara en parlem, però abans... Abans del temps, sol, cel clar, pocs núvols i temperatures més suaus. Una treva de cara a demà, que està previst que arribin pluges. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora més problemes del que acostuma a haver-hi normalment. Ara mateix hi ha tres carreteres amb un carril tallat per vehicles avariats. Són la C58 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Girona i a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat. El transport públic, de moment, normalitat. El govern treballa de forma discreta perquè en la benedicció de la Torre de Jesús el papa parli en català. Fonts del Departament de Justícia confirmen que ho estan intentant, tot i que la darrera paraula la tenen al Vaticà. Públicament, el govern s'ha esforçat a veure el got mig ple.
4: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: Destacava també la consellera Paneque que a la cerimònia de la Sagrada Família i a la resta del viatge hi ha molts altres moments rellevants en què el català estarà present. També el president del Parlament, Josep Rull, ha fet gestions amb el Vaticà i els bisbes catalans per insistir en la importància que es parli català en aquesta benedicció. Sergi López, bon dia.
5: Gisela Rodríguez, bon dia.
3: Sobre la polèmica també s'han pronunciat els partits de l'oposició.
5: Junts, els Comuns i Esquerra no contemplen cap altre escenari que no sigui el papa parlant en català. També el president dels Republicans, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que l'acte de benedicció de la Torre de Jesús es faci en català i més tenint en compte la catalanitat de Gaudí.
3: La presència, o més aviat escassa presència de la llengua catalana, no ha agradat tampoc als sectors més catalanistes de l'Església, que no dubten en assenyalar la Conferència Episcopal Espanyola.
5: El bisbe de Girona, Octavi Vila, lamenta que el papa faci part de la missa en català. Espera que canviï de parer.
6: Bé, hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les intervencions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
5: Vila confia amb el temps que queda, diu que hi ha marge fins dimarts. També des de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat creuen que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar-ne la presència.
3: D'una banda hi ha l'ús del català i de l'altra els problemes de mobilitat que ocasionarà la visita del papa. Tenint en compte aquest escenari, el govern espanyol recomana el teletreball, però la Generalitat creu que són uns exagerats. Més coses. Diversos detinguts a Mataró en uns aldarulls posteriors a un desnonament al barri de Cerdanyola. Aquesta nit s'han cremat almenys 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic. És la continuació del que va passar ahir durant el matí, quan el desallotjament d'una família amb 4 menors va acabar amb 10 manifestants ferits, 3 menors detinguts i 5 Mossos ferits. Oriol Soler.
7: Segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els van rebre amb una pluja de pedres i objectes pesants i per això van utilitzar bales de foam per dispersar al grup. Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc i Sòlvia va revendre l'immoble encara amb la família dins fins que van arribar les primeres ordres de desnonament.
8: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
9: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
7: Des del Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncien que la precarietat immobiliària està deteriorant la convivència al barri i lamenten que la resposta de l'administració és enviar més policia i repressió.
3: I controlar controlar l'evolució de l'Alzheimer amb el telèfon mòbil. Això serà possible gràcies als biomarcadors digitals.
5: Sí, és una eina que permetrà monitoritzar de forma contínua aquests pacients, igual que fan els cardiòlegs amb les malalties coronàries. Se n'està parlant aquests dies en unes jornades organitzades per la Fundació Pasqual Maragall.
3: Ho explica la Susana Ruiz.
10: Els anomenats biomarcadors digitals, que s'obtenen a través dels telèfons mòbils i altres dispositius, permeten fer un seguiment continu del pacient, saber com parla, com es mou, com raona, en tot moment, no només durant la visita amb l'especialista. Marc Suárez Calvet és neuròleg de la Fundació i de l'Hospital del Mar de Barcelona.
11: De fet, això ja ho fem els neuròlegs, preguntant, no? Si veiem un canvi, això ens dona molta informació. Però si per això ho pots objectivar amb un biomarcador digital, això és molt important.
10: La Fundació Pasqual Maragall ha reunit experts de tot el món per avançar en l'ús de marcadors que permetin obtenir més informació sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, més enllà de permetre fer un diagnòstic.
3: Són les 6:55.
12: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
13: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
14: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
15: Els 40. Aquest any
16: celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà.
15: Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya.
16: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
15: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
3: El Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, que es tancarà abans d'acabar el mes i alliberarà uns 12 milions d'euros d'espai salarial. Santi Ovalle, bon dia.
17: El club espera tancar-ho en els 2-3 propers dies. Sí que donen per fet que això estarà fet abans del 30 de juny, que és el dia del tancament econòmic. Falta, pel que expliquen fonts de la negociació, acabar de tancar quin és el tant per cent de venda o de futura venda que tindrà el Barça respecte a Ansu Fati per seguir mantenint un mínim control sobre el jugador. I el club considera que és una bona operació perquè allibera 12 milions d'euros salarials aquesta temporada i 10 més la vinent. Amb l'arribada d'Anthony Gordon, l'interès per fitxar un nou no tenia plaça per tornar al Barça i s'executa aquesta opció de compra per part del Mònaco, que li interessa continuar amb el jugador, de 11 milions d'euros. En els propers dies s'hauria de fer oficial.
3: I avui arrenca el Primavera Sound a Barcelona.

0: versió musical de Guitarrica de la Fuente i la Guineta, entre d'altres, a partir de 5:45 del vespre.
1: Fins aquest diumenge, el festival reunirà alguns dels grans artistes de la música electrònica, com Massive Attack, Bad Gyal, The Cure o Gorillaz.
0: Ni a tu ni a mi ens hi trobaran, no?
1: Jo crec que no. Si vols que anem junts, ho provem a veure.
0: Provem a veure què passaria. No sé si hi anirà la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, com esteu? A mi m'agrada la festa, ja ho sabeu. Sí. Però vaja, ens veiem molt d'hora al matí. No estem per això.
0: Què teniu avui el programa?
2: Doncs mira, el que sí que farem és desplegar-nos per Barcelona per veure com van aquests preparatius del Papa, perquè ja han començat, ja s'estan notant i els estan notant els veïns. Anirem a fer un tomb, parlarem de les polèmiques que envolten la visita, la del català, la de quant costa el viatge. A la secció per desmuntar l'extrema dreta abordarem tot això de la machosfera, de la masclesfera, n'hauríem de dir. Serà a partir de les 9. Abans ens demanarem per la viabilitat de la moció de censura, per com veuen també els empresaris aquesta proposta de Feijóo. Parlem amb la presidenta del Cercle d'Economia, si estan disposats a ajudar-lo a conversar junts, a convèncer junts o no. I ja després, als Imperdibles, abordem una altra polèmica sobre la imitació aquella de la Montserrat Caballé, de la Judit Martín, amb el Lluís Pasqual. En parlarem amb la Rosa Badia i parlarem de l'arrencada del Primavera. I a partir de les 10, el Miqui Puig i la Núria Casas.
0: Que vagi molt bé, Marina, el programa. A partir d'aquesta hora comença la doble programació l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: a punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà en banc, esclar.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
2: Bon dia, és dimecres, és 3 de juny i aquest migdia Pedro Sánchez clou les jornades del Cercle d'Economia. Ho fa enmig dels casos judicials que l'assetgen i ho fa també l'endemà que Alberto Núñez Feijó plantegés davant del món econòmic una moció de censura per fer-lo caure. Caldrà veure com el rep i com l'escolta l'auditori. Ahir, el líder dels populars no va convèncer l'empresariat. És la principal notícia del dia, n'hi ha d'altres, però abans tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
2: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
4: Bon dia, doncs, la jornada d'avui dimecres la comencem amb paciència. Per dues incidències que tenim a hores d'ara actives a la xarxa viària catalana, totes elles dues són avaries. Una a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues en sentit sud, i l'altra per un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners des d'ahir al vespre, que també talla un carril, en aquest cas, en sentit nord. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
2: El segon és el transport públic, retards de mitja hora a la R2, R2 Nord, R8 i R11 per un robatori de coure, i el tercer, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia. Temps assolellat i menys calorós que ahir. De fet, ara mateix fa fresca a gran part de Catalunya. 21 graus de mitjana a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Ens apropem als 10 graus a les valls del Pirineu i a la Catalunya central. Al matí, núvols a les comarques de Girona i Barcelona amb alguna gotellada. La tarda serà assolellada en el conjunt de Catalunya. Temperatures màximes de 25 a 30 graus. Encara passarem dels 30 al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, sobretot a prop de l'Ebre. Durant la tarda, marinada de moderada a forta. I entre demà i divendres, menys calor i pluja a gran part de Catalunya.
1: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica.
2: És Alberto Núñez Feijó que ha tornat a plantejar l'escenari de la moció instrumental davant del món econòmic català a la reunió del Cercle d'Economia. És la segona vegada que el líder popular es dirigeix a l'empresariat català per defensar la caiguda del govern Sánchez. La reunió del Cercle també ha permès algun contacte entre Junts i el PNB, Xavier Balló.
7: Feijó ha volgut generar expectatives sobre la moció, dient que hi ha un elefant a l'habitació del que cal parlar, però també ha dit que no havia de demanar favors, després que fa mig any demanés als empresaris ajuda per convèncer a Junts de fer caure Sánchez. Escoltant Feijó, hi havia Albert Batet, adjunt de Puigdemont, que també ha aprofitat la presència del Lendakari i Manol Pradales del PNB per parlar en privat durant uns minuts. Totes les parts implicades han contemporitzat davant d'una operació improbable, però no descartada fins ara per ningú.
2: Un Feijó que no s'ha pres gaire seriosament la proposta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Com dèiem, avui passa pel Cercle el president del govern espanyol i caldrà veure com el reben, perquè ahir a Feijó, que va intentar sumar suports, el seu discurs no va acabar de convèncer. Pol Valero.
8: La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, ha reclamat a Feijó més consensos amb el PSOE i que consideri la proposta de nou model de finançament que ara mateix està aturada al Congrés.
9: El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere i entre a negociar.
8: Fons empresarials consultades asseguren que el discurs de Feijó els ha semblat poc atrevit i una oportunitat perduda de seduir amb un projecte sòlid. Altres ho han interpretat com a símptoma que el líder popular creu que no hi haurà eleccions anticipades i que per ara a Catalunya no hi té res a guanyar.
2: Dues polèmiques envolten la visita del Papa Lleó XIV, d'una banda l'escassa presència del català i de l'altra el cost econòmic d'aquesta visita. Comencem per la primera, Sergi López, bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Gisela. S'està pressionant el Vaticà des de diversos flancs, govern, partits, entitats i Església Catalana. De fet, dins de l'estament hi ha malestar.
11: És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
10: Escoltàvem el bisbe de Girona, Octavi Vila.
2: Però després hi ha el qui paga tot això i també ha generat polèmica.
10: Sí, Catalunya i les Canàries pagaran globalment el 20% del que costi el viatge del Papa, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. Es calcula que el viatge costarà aproximadament 25 milions d'euros. El govern de la Generalitat té previst fer una aportació d'1,6 milions, pressupost que va vinculat a la taxa turística. Canàries pagarà un total de 3 milions.
2: I diversos detinguts a Mataró en uns aldarulls posteriors a un desnonament al barri de Cerdanyola. Aquesta nit s'han cremat almenys 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic.
10: És la continuació del que va passar durant el matí quan el desallotjament d'una família amb 4 menors va acabar amb 10 manifestants ferits, 3 menors detinguts i 5 Mossos ferits.
12: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
13: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400. Hemos ido de todo y no nos dan respuesta.
10: El sindicat de l'habitatge de Mataró denuncia una actuació desproporcionada amb boles de foam.
2: Són les 7:56.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Montserrat, bon dia.
18: Bon dia, Gisela.
2: Aquesta nit ha passat pel larguero el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
18: On ha dit, entre altres coses, que té clar l'11 amb el que debutarà al Mundial contra Cap Verd, ha parlat de la Minya Mal.
19: És un futbolista especial, és diferent. Serà millor en la medida que entienda que el col·lectiu le va a fer competir millor.
18: O de Gavi, del que ha dit que és un dels més estimats del vestidor. També de l'absència de jugadors del Madrid.
19: Jo és que no doy valor a esa circunstancia.
18: Espanya juga demà contra Iraq, el primer partit de preparació pel Mundial.
2: I el Barça ultima els detalls del traspàs d'Ansu Fati.
18: I a la premsa acceleren les sortides a l'esport amb Casadó, Bardaggi i Ter Stegen a la rampa de sortida. Les raons de Julián Álvarez de Mundo Deportivo analitzen el consens total dins del Barça sobre el seu fitxatge i dos noms pel Madrid, el Marca, Dumfries, lateral de l'Inter, i Konaté, fins ara central del Liverpool, però que queda lliure.
2: I en bàsquet el Barça reacciona a Múrcia.
18: Victòria per 68-91 a la pista de l'UCAM per recuperar el factor pista i col·locar el 0-1 a l'eliminatòria.
2: Gràcies, Arnau. I avui arrenca el Primavera Sound a Barcelona amb actuació musical de Guitarrica de la Fuente i la Uineta. Fins diumenge, els grans artistes de la música electrònica. Ferran Dalmau.
20: El Primavera repeteix cita a Barcelona en diversos caps de cartell. Demà dimecres, concerts gratuïts, i a partir de dijous comencen els més multitudinaris. Amb Doja Cat, Massive Attack i la Bad Gyal dijous. Divendres els donaran el relleu Addison Rae, The Cure i Skrillex. L'última gran jornada serà dissabte amb The XX i Gorillaz. L'any passat, el Primavera va reunir 293.000 persones a la ciutat.
2: Són gairebé les 8, la informació continua a l'Hoy por Hoy.
21: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
22: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Se sigue complicando la situación en Oriente Próximo. Una persona ha muerto en el bombardeo de Irán sobre el aeropuerto de Kuwait, mientras que Israel ha vuelto a atacar la capital del Líbano. Javier Líbana.
1: Netanyahu ha vuelto a ignorar a Donald Trump y en Beirut un dron hebreo ha impactado contra un coche. Los ataques a la capital del Líbano son la línea roja impuesta tanto por Irán como por Estados Unidos para continuar con las negociaciones para alcanzar una tregua. Sara Aranda.
2: Israel ha lanzado un ataque contra un vehículo a solo 12 kilómetros de Beirut, en la carretera que conecta con el sur del Líbano. En el momento del impacto, esta vía estaba llena de coches con familias que huyen de las zonas que Israel ha ordenado evacuar. Solo esta mañana ha lanzado 7 nuevos avisos. Mientras escala la tensión en el Golfo Pérsico, Irán ha vuelto a lanzar ataques contra Bahrein y Kuwait. El ministro de Defensa kuwaití ha confirmado un fallecido en el ataque a su aeropuerto internacional, donde empiezan a reanudarse los vuelos. Kuwait condena el ataque y se reserva el derecho a responder.
1: Sobre las consecuencias económicas de este conflicto acaba de hablar de manera contundente el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, que ha criticado la respuesta que está dando Europa a la crisis energética.
3: En definitiva, la energía vuelve a ser geopolítica en estado puro. Y en este nuevo contexto Europa no puede permitirse una aproximación idealista y una aproximación complaciente. Una aproximación naif, me atrevo a decir. Europa necesita una política energética realista, competitiva y estratégica.
1: De los tribunales aquí en España, el juez Santiago Pedraz ha pedido al juez de Madrid que venía investigando presuntas maniobras de Leire Díez para boicotear investigaciones en curso contra el PSOE que le remita toda la causa, porque es justo lo mismo que está investigando la Audiencia Nacional, que es la que tiene la competencia. La idea es que sea Pedraz quien asuma todas las aristas de este caso, del que pronto conoceremos más detalles del sumario. Sobre todo este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha insistido en un desayuno en que Pedro Sánchez tiene que presentar una moción de confianza, que también tiene que haber elecciones, pero que para eso ha dicho van tarde ya, y ha asegurado que él no se va a presentar para disputarle el puesto al líder del PSOE, pero que al Partido Socialista le irá mejor cuando Sánchez se vaya. Así ha respondido Page cuando le han preguntado.
4: Pues yo creo que será mejor, inevitablemente. No sé en cuánto tiempo, pero yo que tengo una mala opinión de este momento y de lo que le está pasando, para mí esta época es una época muy oscura del PSOE, muy mala. Todos estos 10 años, todo el mundo se pregunta cuál va a ser el final. Y siempre, yo siempre les digo lo mismo, para saber el final hay que ver el principio. Normalmente los finales tienen que ver con los principios. Y cuando hablo de principio hablo de las dos acepciones que tiene la palabra principios. Cuando faltan ya no le quiero ni contar.
1: Además, hasta ahora PP y Vox van a presentar el acuerdo de gobierno que han alcanzado en Castilla y León para investir a Alfonso Fernández Mañueco. Y se acaba de conocer, Leo Messi es el galardonado este año con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Radio Asturias, Cale González.
5: Buenos días, campeón del mundo de la Champions, 8 balones de oro, una trayectoria impecable, para muchos el mejor jugador de la historia y ahora un premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Leo Messi recoge el testigo de Serena Williams y a sus 38 años y a las puertas de su sexto mundial con Argentina, el jugador del Inter de Miami ha sido reconocido por el jurado. Es la cuarta vez que se otorga dicho galardón al fútbol, pero la primera a título individual a una única persona, porque en 2002 y 2010 fueron premiadas la selección brasileña y española respectivamente y Xavi Hernández e Iker Casillas de forma conjunta en 2012. Pues ahí está la noticia de última hora de la mañana, sin duda. Leo Messi va a recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes el próximo 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
8: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
10: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
9: Cada espurna encén la flama.
11: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
12: Dale, José. Venga, va.
13: Una nena Camila.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
15: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
16: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
17: És un animal.
16: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
18: Quimularro que acaba de fer la miña mà.
19: El esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
20: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
15: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
21: Què tal, bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. És dimecres i tot i que avui no hi sigui el Sique, doncs jo no em puc estar de sortir a fer una canya amb el Ramon Besa. Ramon, com estàs? Bon dia.
22: Molt bé, bon dia a tothom.
21: Tot bé?
22: Tot bé.
21: Ganes de Mundial?
22: Sí, més que res per la novetat, o sigui, el fi d'una etapa. Penses Messi, Cristiano, Neymar, segurament pot ser l'últim Mundial, o serà. I a veure qui està disposat a agafar el relleu, i jugadors doncs, com Lamine, veure Gordon, des d'un punt de vista doncs, del Barça, totes aquestes històries. Sí, tinc... Més clar, jo no... Ara ja me'l miro des de la distància. Jo no vaig amb la motxilla amunt i avall. Cosa que també m'agradaria, perquè voldria que seria més jove, però ara faig vida més sedentària i és més per la ràdio i televisió.
21: Fem que fem el Ramon Besa, com cada dimecres, pels voltants d'aquí de Ràdio Barcelona, al carrer Cas de Barcelona. Ramon, ara ho escoltàvem al butlletí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries.
22: Me n'alegro molt. Anem a una velocitat de vertigen que de vegades ens oblidem de circumstàncies, de fets, de futbolistes extraordinaris. Messi continua jugant. Ara només el posem de vegades d'en tant en tant per quan sabem que ha fet un gol o s'ha lesionat o ha passat alguna cosa, per bé o per mal, però no en la normalitat, que és el que ens tenia acostumat a veure gols cada setmana. El fet hi ha contribuït segurament el fet de que el dol post-Messi Lamine Yamal ens ha ajudat a passar-lo d'alguna manera.
21: Molt, molt, molt.
22: I tot això fa que quan la gent recorda amb guardons que extrapolen el que ha estat l'univers Barça i que el transporten, doncs, jo què sé, com va ser el Mundial amb Argentina, com és un premi Príncep d'Astúries, quan hi ha un reconeixement unànim de gent que teòricament no ha sentit tan propera a Messi com ho hem sentit la gent que l'hem vist jugar al Camp Nou, doncs em fa especialment content. Crec que a poc arribarà aquella sensació que vam tenir el dia que va aparèixer al Camp Nou, allò d'incògnit, no? Aquell dia de nit i aquella fotografia d'abraçar-lo. O sigui, jo faria una cua per dies la gent que li pogués donar personalment les gràcies. Allò de dir, el lloc d'ara, això que fa el Florentino, una samarreta, l'altre que fa no sé què, jo suposo que ell no voldria per la seva manera de ser, però sí que faria una cua de gent... És gairebé com un monument per mi, com el de la Sagrada Família i el que suposa ara el Papa, no? Si posem en aquests paràmetres, per mi Messi ha estat el culte, el déu del futbol i ha estat jugant aquí. Per tant, la possibilitat de dir-li gràcies... I si es pogués testimoniar d'alguna forma propera, em faria molt content.
21: Doncs ens sumem aquest reconeixement que rep Leo Messi, que ens va fer molt i molt feliços a tots i que, evidentment, la seva sortida ens va frustrar tant i que el podrem gaudir en aquest Mundial en què Messi serà amb l'Argentina com a actual campió. Veurem quin rol té. Però home, també és una mica, menys personalment m'ho prenc així, com un last dance amb ell, no? De poder explicar els seus darrers gols, com deies, en el seu darrer Mundial. Doncs escolta'm, també un punt de retrobament i de comiat, no?
22: Sí, que estigui bé físicament, perquè això suposo que tindrà molt a veure amb les alineacions que pugui fer Scaloni, veurem quin rol tindrà. Com que s'ha reinventat tantes vegades, però sempre s'ha reinventat des del terreny de joc, em costa veure-la a la banqueta un partit d'Argentina, a veure com va el partit. O sigui, ell encara el que voldrà és participar, i crec que en això hi influirà molt l'estat físic, igual que passarà amb Neymar, depèn de com es trobi, i a Cristiano, bueno, aquest perquè físicament és una bèstia, i segurament no tindrà no té la qualitat de Messi, per mi, i diria no té el regat de Neymar, doncs aleshores ell potser serà més capaç d'aguantar físicament el Mundial que no pas els seus companys.
21: Doncs aquest reconeixement, aquest Premi Princesa d'Astúries per Leo Messi, el 2002 el va guanyar la selecció del Brasil, el 2010 la selecció espanyola després de guanyar aquell Mundial, i el 2012 li van donar a Casillas i Xavi, per aquella unió que van aconseguir després de les malifetes que va fer Mourinho i que tant van afectar en aquella selecció espanyola. Així que si tu trobes a Messi, l'abraçaries, Ramon? L'abraçaries, el Messi, eh?
22: Jo sí, jo l'abraçaria i l'acompanyaria, no li preguntaria res, o sigui, no actuaria com a periodista ni li faria cap pregunta, sinó simplement que me'l miraria i només de veure'l m'abocaria els gols, els partits, les jugades, el que ha significat, i d'alguna manera de dir que les circumstàncies van portar cap a una decisió traumàtica, com va ser aquella no renovació de contracte i aquella partida cap al PSG, però que el record dels seus gols i de les seves jugades i de la seva manera de fer, per molts de nosaltres, serà inoblidable. I és bo que no s'oblidi. El futbol encara té memòria. Té memòria per moltes coses. I simplement ara faig una acotació d'una circumstància que s'està donant, que amb la gent que té problemes de salut mental, fins i tot amb algunes que pateixen Alzheimer, s'ha demostrat que quan han anat a visitar jugadors a les residències han reaccionat, perquè és emoció. Aquesta vegada també he recordat fa poc lo de que era Puskas quan va jugar la final de la Champions. És a dir, el futbol té aquest això de sentiment, de passió, que fa que nosaltres ens alimenti una mica o ens activi la memòria, i això és, per mi, és molt saludable.
21: Doncs Leo Messi, i evidentment tot el que sigui per ajudar en qüestions de salut mental, benvingut sigui, siguin futbolistes o siguin les figures que siguin, sempre apel·lant aquesta emoció i aquest reconeixement que ha rebut el jugador argentí, ex del Barça, el millor jugador de la nostra història i de la història del futbol segurament, doncs que rep aquest reconeixement en forma del Premi Princesa d'Astúries que hem conegut ara fa uns minuts. Ramon, anem cap al present, deixem el punt nostàlgic de Messi. T'engresca en Toni Gordon?
22: Bueno, un jugador interessant, un jugador jo crec que és una aposta, està ben jugat en el
21: sentit... Ramon, mira, que arriba, vols prendre alguna cosa o no, ja que estem fent una...
22: Sí, jo prendré un bittercast, sisplau.
21: Un bittercast pel Ramon Besa, i jo prendré un cafè amb llet de cibada, sisplau. Ah, ja m'han demanat, perfecte, doncs mira, doncs... Bueno, sí, perfecte, doncs ja està, són les coses del directe. Fantàstic, gràcies, doncs molt agraïts, que sempre ens tracten de meravella el Glob aquí al carrer Cas. Ramon, deies, Gordon, no, jugador interessant.
22: Jo l'he seguit una mica perquè a mi m'agrada el Newcastle, des de que vaig conèixer el St. James Park i vaig estar, tant per quan hi va jugar el Barça com quan un partit de la selecció olímpica, quan els Jocs Olímpics eren a Londres. Sempre he seguit una mica l'equip de les Garces, per la samarreta, per tot el que significa, i és un jugador molt interessant. Crec que el Barça el que ha volgut fer és fitxar-lo abans del Mundial perquè el valor pujaria. Ara entenc que també és un fitxatge car, i també entenc que és un cromo que tenim, o un cromo que, no sé, els moviments que té o les coses que fa les pot fer Rafinha o les pot fer Ferran. Vull pensar que el míster em porta una de cap per fer variants ofensives. I també entenc que el fitxatge de Gordon i tot el que s'està passant al voltant de Julián Álvarez i tal, la gent s'ha oblidat de Bastoni i de defenses. Han dit, bueno, defensar com sempre, ja defensarem com podrem, perquè es tractarà d'insistir en fer un gol més que el contrari, i ens garantirem que aquest gol més que un contrari serà fins i tot possible a la Champions i no només a la Lliga.
21: Tant de bo, La qüestió és que ens ho seguirem passant bé amb aquest Barça de Flick, que seguirà engrescant-nos. Vas flipar molt quan el vas escoltar parlant castellà ja i explicant que, escolta'm, que ell volia jugar al Barça i que amb aquest fisio del Newcastle li deia que el seu somni era jugar al Barça i que per això volia aprendre castellà.
22: Bueno, m'ho va fer creure. Jo en aquests, quan se'ns presenta, diuen, tota la vida volia ser del Barça. I van al Madrid, tota la vida volia ser del Madrid. I dius, bueno, tot això s'ho porten après. Però clar, quan el sents parlar, com va parlar castellà, quan el sents que l'actitud que té, no, veus que no imposta, no? I que segurament, o almenys això, la gent que ha estat molt a sobre de la notícia, es deia que hi havia ofertes d'equips com el Bayern de Múnich, del Liverpool, segur que de la Premier n'hi havia per la temporada que ha fet, sobretot a la Champions, doncs em va sorprendre per bé, no? Quan hi ha desig, el mateix que va passar amb Flick. Recordem que ell volia entrenar al Barça i aleshores això es nota. A la vida, no, parlàvem, sembla, la setmana passada, amb el desig no n'hi ha prou. Hi ha d'haver coneixement, hi ha d'haver aptituds, però és important per tenir expectatives. Després pot venir la frustració, però si el desig es compleix, llavors pot ser un jugador imparable. Veurem si millor que sigui així, que no pas que no acabi de resultar bé.
21: Doncs també va sortir bé les coses amb Anthony Gordon, que té aquestes ganes de jugar al Barça, com va evidenciar el dia de la seva presentació. Has esmentat el cas Julián amb l'Atlètic de Madrid. Clar, és el primer dia que parlem amb el Ramon des dels tuits famosos de divendres passat, quan l'Atlético va mostrar, doncs, el seu enuig per com entén que ha gestionat el Barça tot l'assumpte de Julián Álvarez. Què et va semblar aquesta, aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid, Ramon?
22: Infantil per una part, i d'altra conseqüent amb els nous temps, no?, de les xarxes socials, de cap aquí, cap allà. Sí que hi ha una sensació que a mi em preocupa una mica, com si, clar, el Barça no té un duro o li costa molt obtenir capitals. Aleshores, tot el que fitxa ho fa amb trampa. És a dir, encara que sigui veritat, sempre hi ha la sospita, no? I també és igual que el cas Negreira. L'Eddy de Bilbao, Nico. No, és que el Nico no el podrà fitxar. Bueno, no el va fitxar, no es van acabar posar d'acord, però la gent del Nico ve prou que va estar aquí mirant aviam què feia amb el Nico.
21: Sí, senyor.
22: Doncs el mateix està passant a Julián Álvarez. Julián Álvarez sembla que vol sortir de l'Atleti de Madrid. No sé si acabarà el Barça, pot ser que se'n vagi al PSG, pot ser que se'n vagi a l'Arsenal, pot ser que se'n vagi no sé on, però jo crec que el Barça fa bé i nosaltres juguem. Doncs a partir d'aquí, que això provoqui doncs la riota de l'Atleti de Madrid, home, fins i tot s'hi va atrevir a respondre els de l'Elx, no?
21: Sí,
22: que,
21: sí, sí.
22: Que vagin fent. Aquí ja també coneixem la figura de Mateu Alemany i sabem que quan un jugador vol fotre el camp del club, no sé si acabarà el Barça, però tinc la sensació de que l'Atleti de Madrid, per més que el Cerezo sigui... El Cerezo també passa una mica com les xarxes socials. No sé si parla en sèrio o parla en broma, no sé si parla d'una de les seves pel·lícules o parla de la realitat. Per tant, deixem el temps. Jo crec que aquesta vegada el Barça, per lo que estic veient, perquè a més el nivell del fitxatge sembla que hi haurà sortides, estem veient ja el que passa amb Ansu Fati, veurem el que passa amb Rashford, és a dir, el Barça ingressarà i a partir d'aquí tindrà més liquidesa i podrà afrontar fitxatges que abans eren impossibles. I crec que de la mateixa manera que de vegades som crítics amb el modus operandi del Barça, el que està fent ara em sembla molt més normal i conseqüent amb un club que va recuperant una certa normalitat.
21: Et tornaries boig per Julián, tu o no?
22: Sí.
21: Sí?
22: Sí. I potser m'equivoco, però...
21: Si tu faries una oferta...
22: A mi m'han fet creure que és el jugador que encaixa el Barça per tal com juga el Barça. Jo m'ho he cregut per el que he vist i per el que m'han dit els entesos. Per tant, tornar-se boig, sí, home, ja sé que econòmicament s'han de mesurar els timings, no? Llavors, pot ser que 125 milions, per posar un cas de Julián, pugui ser car o no en funció dels altres fitxatges que hagi fet. A mi, per exemple, Anthony Gordon em sembla car, el qual no vol dir que sigui un preu desorbitat, pot ser que després ja veurem,
21: clar,
22: què passa, no?
21: Sí, sí.
22: Però vull dir, els preus de mercat no els fixes només tu, però jo prefereixo més fer una inversió com Déu mana, amb un projecte que creus, que no pas anar-los avariant molt. Crec que el paper que ha fet justament el planter o la Masia és ocupar llocs estructurals que, si haguéssim tingut calés, no els haguessin ocupats. És a dir, Marc Bernal potser no hagués sortit, Cobercí potser no hagués sortit. Per tant, aquesta lliçó s'ha d'aplicar en determinades posicions. Ara, si tu busques un jugador per fer un salt de qualitat i marcar les diferències, és evident que algú ha d'ocupar la plaça que ha fet Lewandowski. I per ocupar la plaça que ha fet Lewandowski, jo en aquest moment més que diria que fins i tot que Harry Kane. Jo apostaria tot amb el cistell de Julián Álvarez.
21: Doncs veurem què acaba fent el Barça, que està pendent de com es resol tot aquest assumpte, que fa pinta que serà el serial de l'estiu. Ara, al seguit, el Santi Ovalle ens en dona algun detall més de com està la situació amb Julián Álvarez i amb la resta de noms propis del mercat del Barça. Però tanquem aquest cafè amb el Ramon Besa preguntant-te pel Madrid, que estem parlant del fitxatge, ja hem tancat a Gordon, i el Madrid, doncs, aquest diumenge, eleccions, fa mesos que tu ens alertaves, compta amb aquest tema del model de propietat que el Madrid, Florentino, va insinuant, doncs al final s'ha convertit en el pal de paller de tot plegat.
22: Cap i a la fi va ser ell el que ho va anunciar un mes d'octubre, i que després vam dir, ull, que si el Madrid es va convertint en una espècie de societat anònima, això no afecti el Barça perquè quedarà com únic club, llevat de l'Atleti de Bilbao, que justament acaba de fer eleccions, i el que és Osasuna. La porta en aquest sentit es va desmarcar de Florentino. Jo crec que aquesta, a nivell de titularitat del club, de propietat del club, va ser una bona notícia, en tant que el model del Madrid no interessa per res. Per tant, si no van plegats de la mà, és possible que cadascú faci la seva via, això d'una banda. I després sí que veig que no sé si és un problema de liquidesa o no sé si és un problema de capitalització, no sé exactament què és el que està passant al Madrid, però és clar, això que per saber el valor que té el club te n'haguis de vendre una part, no em sembla una mala lliçó. La prova és que paral·lelament en aquesta decisió, que ja és la que li va costar més de reformar, ja va dient fitxatges, entrenadors, perquè la gent d'alguna manera no es fixi en el model de societat propietària, sinó que es fixi més en el terreny esportiu. Això per la part de Florentino. Vaig entendre també la convocatòria de la seva conferència de premsa perquè creia que aquesta candidatura que ara ja s'ha presentat ja es devia començar a iniciar, i aleshores ha intentat precipitar la seva presentació, però jo crec que aquesta candidatura ha fet una cosa molt bona, que és la de buscar un tòtem del Madrid que ha quedat arraconat per la política de Florentino, com és Raúl. A partir d'aquí jo crec que amb Raúl pots agafar tot el madridisme que, sent nostàlgic, no està d'acord amb la manera de manar Florentino. El que no m'agrada és que amb un, tots els meus respectes, amb un empresari amb el poder adquisitiu que té, amb l'edat que té, tingui un discurs tan nyonyo, tan passat de moda, tan poc actualitzat. Em sembla com si encara fos pre-Florentino, no pas post-Florentino, no? Això que el Barça segona, que si el cas Negreira, que si ens han robat, tot això em sembla molt populisme barat. Jo pensava, em sembla que ho dèiem la setmana passada, que les eleccions del Madrid després de 20 anys, d'acord que és molt difícil poder-hi competir perquè necessites uns requisits que no tenen, tindrien un punt com les del 2003 aquí a Barcelona, que vam veure moltes alternatives, sí. Vam veure un canvi de model, i ara en camp és Florentino sí, Florentino no. Clar, això era com abans, amb Núñez sí, Núñez no, fins que el Núñez va dir prou. Per tant, mentre vagin continuant així, jo crec que més que una evolució serà una involució. Tenen pasta, poden, sembla, podran fitxar jugadors, molt bé, però no em preocupa, si no estic veient una persona o una alternativa a Florentino que diguis, ull, que tio em porta una de cap. Em sembla molt anar donant voltes sobre un mateix model, no sobre com ha de ser el Madrid. I pel Madrid també recordem que els dos últims anys no ha guanyat res, o sigui, que això de que el model Madrid també s'ha de reinventar, sí, sí. Perquè el que tenien, doncs, últimament fa figa.
21: De tant, tant, Grinyol, en tot cas preveus, evidentment, que guanyarà Florentino diumenge, no?
22: Sí, jo crec que sobretot perquè té l'aparell al seu servei, d'alguna manera, no? És a dir, el vot per correu, el cens electoral, té molt, i jo crec que la campanya de més que Riquelme, jo crec que la bandera és Raúl. O sigui, a mi m'interessa quin club té el cap Raúl, i aquí sí que es pot evolucionar, però ja et dic, per mi no m'aixeca cap expectativa escoltar Riquelme, perquè tot el que diu em sembla d'un soci normal. No he vist cap detall que em faci pensar que com pensa construir el nou Madrid.
21: Ramon, ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu.
22: No, igual, gràcies a tu per aguantar-me i els oients i per escoltar.
21: Bueno, encara continua la temporada, eh? Jo m'acomiado avui del Ramon, però el dimecres que ve ja estaré per terres americanes seguint el Mundial.
22: No, haurà començat el Mundial a punt.
21: Estarà a punt, quedarà un dia. Ja serem per allà, per tant, jo avui tanco aquestes canyes amb el Ramon, però el podreu seguir escoltant, evidentment, al Que t'hi jugues i a Ser Catalunya, doncs, de la mà del SIC i al llarg d'aquestes setmanes properes. Ramon, gràcies.
22: Gràcies a tu, Flaqui, que tinguis un bon Mundial. T'escoltarem, et seguirem, i amb tot l'equip, jo crec que amb el Bruno i tots els que sabeu de futbol, és un gust, eh? Estar pendent del Mundial és allò de recuperar el posar-te a la ràdio o a la televisió per veure el que passa en un lloc on no hi ets, i això fa denteta, saps? És a dir, et fa estar molt, molt curiós, o sigui que esperem que tot vagi molt bé.
21: Molt agraït, Ramon. Doncs res, tornem cap a l'estudi. Willy, posa'm avui la versió llarga de la sintonia, eh? I tornem cap a l'estudi per poder ja seguir el programa, recuperant el fil d'aquesta informació que coneixíem a les 12 d'aquest Premi Princesa Astúria per Messi, i de seguida, per cert, tenim convidat de luxe aquí a la taula del Que t'hi jugues. Va, que torno cap aquí. Willy, fom-t'hi.
0: ¿Estás con el rum-rum por si el perro hace saltar la alarma?
2: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
17: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
23: Perdone, que nos la quedamos.
17: ¡Ea! ¡Otro!
24: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.

0: doncs ja som aquí. L'avantatge de que tenir-lo per aquí davant.
1: I d'estar en forma.
0: I d'estar en bueno. Fem el que podem.
2: I a més, ni una gota de suor ni res.
0: No, home, però si són 15 metres. Creu al carrer. Tampoc és tan...
1: No, però hi ha molt trànsit en aquest carrer.
0: Has de... Saps qui està molt en forma?
1: Qui?
0: Bruno Alemany.
3: Què dius?
1: És veritat. És veritat.
3: Què dius?
0: Surt a córrer, amb ritme alt.
3: No, no.
0: L'altre dia a Budapest... 12 quilòmetres.
1: 12 quilòmetres?
3: Vaig fer 6. Vaig fer 6 i vaig posar una muntanyeta.
0: Això és veritat. Va haver una muntanya i va dir, pujaré corrent fins allà.
3: No, no. Tio. Vaig pujar caminant.
1: I tu vas anar-hi o no?
0: Jo vaig anar-hi. 6 quilòmetres també, però un ritme bastant més lent que el de l'Alemany.
2: Amb baixada.
0: Jo no faria un rècord. Qui sí està a punt de fer un rècord, no sé si ja l'haurà fet, és Toni Bou. Deixa'm marxar cap a Piera, perquè ja hi tenim el Martí Juncà. Martí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Flaqui.
0: Explica'ns exactament. Estàs a Piera, a la rotonda Toni Bou, i s'escolta de fons perquè està vol superar un rècord Guinness. A veure, explica'ns.
4: Sí, ara mateix doncs intentarà l'últim d'aquests 4 intents que ha fet Toni Bou d'intentar fer el màxim de salts amb la roda del darrere. Ens estem aquí ara mateix ubicats a la rotonda Toni Bou, que hi han situats 48.
0: Mira com sona, mira com sona. Live de YouTube, eh? Podem veure imatges del que farà Toni Bou a la rotonda Toni Bou de Piera.
4: Exacte, estic una mà amb el micròfon, una mà amb el mòbil, a veure, espero que es vegi bé. I això, ara mateix veiem que està... No sé si tot el poble de Piera, però una gran
0: veuen,
4: part del poble.
0: Martí, hi ha una sèrie de bidons que a la rotonda, que fan tota la volta, diguéssim, i aquí és on farà el rècord Guinness de salts amb la roda del darrere.
4: Sí, mira, ara mateix començarà el seu quart i definitiu intent. Ha fet el primer de prova, en què han sigut 53 salts, el segon n'ha fet 40, i el tercer ha tornat igual a aquesta marca de 53. Ostres. Aquest rècord no l'havia intentat encara ningú, és nou. I el rècord Guinness marcava que la marca mínima per poder considerar un rècord era de 36 salts.
1: Ah, ja
4: i Toni Bou, amb la seva volta de prova,
0: ja
4: no l'ha doblat, però se l'ha passat completament. I ara mateix estem veient en directe Apren a comptar amb Toni Bou. Està fent aquí aquests salts. Ara mateix està pel número 24, acaba de fer la meitat de la volta. Tot el poble animant, picant de mans. Això està seguint. Bé, és història del motor català mundial.
1: Per
4: quin va? Aquí, si no, havia de ser Toni Bou. S'ha quedat a 40.
1: Ai.
4: Sembla que no millorarà la seva marca de... No, mira, marca en 39.
0: 39.
4: No millorarà la seva marca de 53.
0: Però
4: bàsicament això, només es podia superar ell mateix. I ara mateix aquí a Piera, localitat d'on és fill Toni Bou, acaba de viure història del trial mundial, on Toni Bou acaba de batre aquest rècord Guinness del màxim de salts fets amb la roda del darrere. Justament aquí, a la rotonda Toni Bou, que ens han comentat que era una mica complicat de fer, perquè, com podeu veure, no sé si s'aprecia en càmera els que estan a live del que t'hi jugues, és una rotonda en pendent, cosa que fa encara més difícil poder aconseguir aquest rècord que Toni Bou ha absolutament pulveritzat, que ara mateix s'atura a la carpa de Repsol, l'estan felicitant tot el seu estable, la seva família, en un dia, com dic, històric
1: 53?
4: Per al poble de Piera. 53 salts que ho ha fet dues vegades. Dues vegades ha aconseguit.
0: Mira,
4: que ara mateix, mira, ens passa per aquí davant. Xuca el live del que t'hi jugues. Tots xucats per Toni Bou. I un aplaudiment per Toni Bou, que acaba de superar aquest rècord de salts consecutius fets amb la roda al darrere amb una moto de trial.
0: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Martí. Si tenim oportunitat de parlar amb el Toni Bou al llarg del programa, doncs ens demanes pas des de Piera, on hem assistit amb el Martí Juncà. Aquest rècord Guinness, 53 salts, és el rècord que estableix Toni Bou. Gràcies, Martí. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Què et sembla, Valle? Aquesta no te l'esperaves, eh?
1: No, no. Molt bé, molt bé. Ha de veure qui el supera, 53.
2: Flaqui, 6 quilòmetres, Toni Bou, 53 salts.
0: No, no, clar, té molt més mèrit el seu. I més si veiessis el ritme que porta Flaqui quan surt a córrer. En fi, 12 i 28, escolteu el que t'hi jugues, ja heu escoltat el butlletí. La notícia del dia és aquest Premi Princesa d'Astúries a Leo Messi, que rep el guardó que haurà de venir a recollir al Teatro Campoamor d'Oviedo d'aquí a uns mesos. Només se sol entregar el mes d'octubre, per tant, doncs veurem... El 23 d'octubre, em diu l'Helena, perfecte. Doncs el 23 d'octubre. Recordem que el 2002 l'havia guanyat la selecció de Brasil, o se l'havia entregat a la selecció de Brasil, 2010 la selecció espanyola, després Casillas i Xavi el 2012 per la seva feina per reunificar els ànims a la selecció espanyola després de tot el que ha passat Mourinho, i ara el rep Leo Messi en reconeixement a la seva trajectòria. Santi, tens... carpetes de mercat blaugrana de les quals ens pots explicar algun
1: detallet,
0: no?
1: Sí,
0: sí, algun detallet.
1: Per quina vols començar?
0: Home, la gent està molt pendent de tot el que fa referència a Julián, no? Ha dit el Ramon que ella es tornaria boig per Julián Álvarez, eh?
1: Ostres. El Barça, el missatge que envien és que després d'aquesta primera oferta la resposta són memes i que, per tant, després de que la resposta sigui memes, no es pot fer immediatament una segona oferta. Aquí entra el paper ara dels intermediaris. Ja vam explicar els que ha designat el Barça, que són l'agència Niàgara, sobretot Juanma López, que té una bona relació amb tots dos clubs, que facin la seva feina i que el jugador apreti també internament per dir-li, escolta'm, com ja ha fet, però que deixi clar l'Atlético que vol anar al Barça. I a partir d'aquí, que es pugui reconstruir una mica aquesta relació, fer la segona oferta i anar per Julián. El que sí tenen clar el club és que fa pinta que aquesta operació serà llarga, que se'n pot anar fins al final de... O sigui, que no es tancarà abans del Mundial. No sé si final de mercat, tant de bo que no, però tenen clar que molt hauria de canviar la pel·lícula perquè no sigui un serial aquesta operació de Julián.
0: Per tant, calma. Calma, perquè la cosa està com està. Primera oferta, rep la resposta en forma de memes, el Barça entén que ara no és el moment ni molt menys de presentar una segona, veient com ha reaccionat l'Atlètic de Madrid, que facin feina de passadissos als intermediaris per intentar doncs, acostar posicions i veure també la posició de Julián Álvarez. El que passa, clar, calma, però clar, és una posició tan important que deixar-la pel final, no sé si...
1: Bueno,
0: tant per tu com per l'Atlètic.
1: No es pot fer d'una altra manera.
0: No hi ha més. S'haurà de tenir paciència i calma. Segona carpeta. Bernardo Silva.
1: Nil, què havíem explicat fins ara?
2: Bernardo Silva havíem explicat fins ara que jo crec que l'acord ja és total amb ell. Bueno, crec que no, l'acord és total amb ell. Faltava l'hoquei de Flick, que mesos enrere no acabava de veure-ho clar. Sembla que hi és, però, com explica Santiago Valle, s'ha d'alliberar la plantilla. Alliberar la plantilla vol dir que hi ha d'haver sortides, i els dos noms propis que jo crec que més opcions tenen de sortir són Rooney, que ja vam explicar la seva situació, i també Marc Casador, que té opcions d'Aràbia, també l'Atlètic de Madrid, i a més, a mi hi ha una cosa que un més un són dos, Casador i Bernardo Silva, Jorge Méndez.
1: Jo crec que el pas endavant que s'ha fet és Bernardo Silva no és un fitxatge prioritari, ho hem estat dient, perquè no es volia reforçar al mig del camp. Se'l considera una oportunitat de mercat. Davant d'aquesta oportunitat de mercat, i que és una operació relativament fàcil, s'arriba a un acord. És a dir, en salari, estem d'acord. En anys de contracte, estem d'acord. En rol dins l'equip, estem d'acord. Hansi Flick el veu com un futbolista que li reforça al mig del camp, perquè és un top mundial al mig del camp, i a part li pot servir d'extrem per quan s'hagi de donar descans a Lamine Yamal, que descansa poc. Però diu, ok, no era prioritari, no volia reforçar el mig del camp, però si hi ha aquesta oportunitat, tirem-la endavant, però buida amb la plantilla. No vull tenir aquí 30 jugadors i posicions triplicades, no vull. Buida, Rooney, fora, Casador, busqueu-li una sortida, i a partir d'aquí executem Bernardo Silva, i en aquest punt està.
0: Tu, Bruno, te l'imagines a Bernardo en aquest Barça?
3: Sí, totalment. És que a mi em sembla un futbolista absolutament vigent. Crec que hem vist una versió de Bernardo durant l'any que s'ha convertit en imprescindible per Guardiola quan ha tingut a la banqueta jugadors pels que ha pagat 60 milions d'euros o més. Hi havia Nico González a la banqueta, hi havia Reinders a la banqueta ocupant una posició semblant al camp a Bernardo Silva, i em sembla un futbolista capaç de portar el ritme del joc, d'organitzar, però també, com deia el Santi, de jugar, perquè no, a la banda dreta. Ja no té la velocitat d'abans, però em sembla un grandíssim futbolista encara.
2: És que això que diu Bruno de vigent, ha jugat 38 partits de Lliga a aquesta Premier League, 4 de Copa i 8 de Champions. És a dir, que no és un futbolista que, malgrat que fa els 32 anys aquest mes d'agost, que ja no estigui jugant. És a dir, que ha jugat tots els partits de Lliga de la Premier aquesta temporada. Per tant, vull dir que en forma està.
0: Doncs Bernardo Silva, tot acordat, però Flick posa aquesta condició d'escolti'm.
1: Més que Flick posa la condició, sí, és una cosa de club. És a dir, s'ha de començar a buidar...
0: És una cosa lògica, al final. Sí, sí, si al final Flick es gira i veu que ha de deixar fora cada partit a 12 jugadors, doncs clar, és un problema.
1: I més peces repetides, és a dir, correcte, sí que s'ha de reforçar la part d'atac. i amb el nou, si es pogués executar, s'executaria, perquè et falta, s'ha sortit Lewandowski, però si tens tantes posicions repetides, ok, Bernardo Silva millora plantilla, és una oportunitat, però abans, les peces amb les quals no comptem no tindran minuts, que vagin sortint.
0: Bruno, el Ramon deia que ell es tornaria boig per Julián, tu em bogiries per Julián?
3: Jo no em bogiria, és a dir, a mi 100 milions ja em semblen prous, però també m'atreveixo a dir que pagaria abans 115 per Julián que 100 per una opció Z. No sé si m'estic explicant. Si el Barça acaba fitxant un bon davanter, m'ho invento, un Víctor Jóqueres, pagar 100 milions d'euros ara per Víctor Jóqueres em semblaria bastant pitjor que pagar 115 per Julián.
0: Fem el joc. 120 per Julián o 90 per João Pedro?
3: Bona pregunta.
0: Dic perquè igual es pot moure per aquí el tema, no sé.
3: Potser tiraria pels 90 per João Pedro, sí? Perquè també m'agrada molt. Però m'agrada encara més Julián, que quedi clar que em sembla millor futbolista Julián Álvarez que João Pedro, però és que 30 milions són molts diners.
0: Hem parlat de Julián Álvarez, hem parlat de Bernardo Silva, de Rashford encara n'hem de parlar?
1: Bueno, no, ara mateix no, és a dir, ha passat gent per davant seu, però sobretot perquè el Manchester United no baixa del burro. El Barça vol renegociar aquests 30 milions, si pot ser una nova cessió, perquè lògicament no és un jugador molt que... O sigui, no és un jugador pel qual es farà cap bogeria, però si el United et digués sí, te'l cedeixo un altre cop, potser o sigui, estudiarien si se'l queden. Però ara mateix el United el que diu és si no vols pagar els 30, busco algú que em pagui els 30. I no està en la posició ni de rebaixar els 30 ara mateix. L'estiu, com sempre dic, és llarg i potser arribes al 15 d'agost, no ha trobat cap sortida i es torna a reactivar. Però el que ara mateix li està dient al United al Barça, quan ha preguntat, és són 30, si no vols 30, li vendré un altre club.
0: En qualsevol cas, el Barça ara ja amb Gordon no té aquesta necessitat d'invertir aquests 30. Si com dius, s'obre un nou escenari en què Rashford al United baixa entre cometes del burro i t'obre una possible cessió o un escenari econòmicament molt més viable, doncs aleshores, com que ja tens a Gordon, no te'l planteges. Si has de pagar 30, doncs el Barça ja ho té bastant més encaminat. I tanquem amb Ansu Fati, que ahir ja ens deies que abans del 30 de juny la idea era que es pogués tancar, doncs sembla que anirà fins i tot més ràpid, no?
1: S'espera que es pugui tancar la setmana vinent, estan posant negre sobre blanc i falta per pactar l'alta percent de futura venda. És el que falta per pactar, perquè el Barça vol mantenir cert control, que no és un control, és un rèdit econòmic, però un tant per cent de futura venda per Ansu Fati.
0: Doncs ho celebro, que hi hagi aquesta futura venda, aquest control, per no perdre el...
2: Clàusula Lluís Flaquer.
0: Clàusula Lluís Flaquer, no, clàusula lògica, em sembla. És veritat, no, Bruno, al final és un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati

0: un jugador teu, que l'has format tu, que tal, pues, home, controla'l, no fos cas que tant de bo puguem tenir un nou Ansu Fati amb la versió brutal.
1: De les temporades post-lesió, jo crec que aquesta és la que hem vist, no només el ritme golejador més alt d'Ansu Fati, sinó la millor versió. L'he vist amb una mica més d'espurna que altres temporades i apropant-se a la seva millor versió, per tant, jo crec que fa bé el Barça.
0: Doncs és l'F5, l'actualització que li fem avui a les carpetes que té el Barça en aquest mercat, que, paciència, perquè això tot just acaba de començar, som a 3 de juny, imagineu-vos el que queda per davant, i més a haver-hi Mundial, que poden canviar molts escenaris. 12:37, endrecem l'actualitat, va!
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal? Com
3: què tal,
0: estàs?
3: Aquí, bon dia.
0: Mitchell, nou entrenador de l'Ajax.
3: Ja és oficial. Després de tancar la seva etapa a Montilivi, el tècnic madrileny ha firmat amb el club holandès fins al 2028. Mitchell ha demanat a l'afició que confia en el projecte i que junts tornaran a fer que l'Ajax competeixi pels títols europeus.
4: For me is a great moment in my career. We will start a new talent and I want to everybody trust in our project. Together we can take Ajax back, fight to titles in Europe and in Holland, no?
0: Mitchell, en qüestió de dies, aprendrà ja l'idioma de la casa. No patiu. Bruno, et quadra, Mitchell, a l'Ajax?
1: Sí, per model de joc, per idea de joc, per que el coneix segurament molt bé Jordi Cruyff, que és el director esportiu de l'Ajax, per tant crec que pot fer bona feina. També dic que té una plantilla molt, molt jove, que no està tan preparada per competir i que no serà fàcil que guanyi títols.
5: Una plantilla, a més a més, justeta.
1: Molt millorable.
5: Molt millorable. Mike Götze crec que és el millor jugador. Oh my God.
1: Mika Götze.
5: Sí, Mika Götze. Sí. I quin mal...
0: Quin mal on juga?
5: Quin mal escoltar Mitchell parlant anglès.
0: Ai, Mitchell, gran entrenador. Esperem que li vagi tot molt bé a l'Ajax. Més coses, Toni, en bàsquet. Victòria del Barça a l'inici dels play-offs de l'ACB.
3: El conjunt de Xavi Pascual va aconseguir robar el factor pista a Luka Murcia i va avançar-se en l'eliminatòria després de guanyar còmodament per 68-91. El tècnic de Gavà va mostrar satisfet pel rendiment de l'equip i pel triomf aconseguit.
6: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo. Hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar.
3: En l'altre duel de la jornada, la Laguna Tenerife va donar la sorpresa i va superar el Real Madrid per un ajustant 97-98. Avui, el València rebrà el Bilbao Bàsquet a partir de les 7 de la tarda, mentre que la penya visitarà el Baskonia a les 9 del vespre.
0: I aquesta matinada, si no podeu dormir o si us agrada la NBA, comencen les finals.
3: San Antonio Spurs i New York Knicks protagonitzaran la lluita per l'anell de campió de l'NBA. El primer partit serà aquesta matinada, 2:45, a la ciutat de San Antonio, en una eliminatòria el millor de 7 partits.
0: I acabem amb tenis perquè Rafa Hoddar va quedar eliminat de Roland Garros.
3: El tenista espanyol s'ha acomiadat de la seva primera participació al torneig parisenc en els quarts de final després de ser superat per l'alemany Sasha Zverev, que va tancar el partit per la via ràpida, amb un clar 3-7-0.
2: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, senyor Faqué, com estamos?
0: Doncs prou bé, i vostè?
7: Un poquito mejor, de la voz. Andoni Iraola, vamos a Inglaterra. Andoni Iraola se enfrenta, ahí que tienes a Bruno,
0: sí,
7: a una tarea titánica en el Liverpool. Tras la salida sin acompañante de Salah, se lee en el diario Liverpool Hecho. En una información firmada por Stephen Miller, se anuncia que el entrenador vasco firmará 2 años por el club de Anfield. Y todo se entiende, como recuerda este diario, desde la figura de Richard Hughes, que fue el director deportivo que fichó a Iraola para el Bournemouth. Hace 3 años que lo fichó y tomó una decisión que impulsó al club a unos niveles realmente espectaculares y elevó la figura del que fuera entrenador del Rayo. Y es Hughes, por lo tanto, el ejecutivo que también ha diseñado el fichaje de Iraola para el Liverpool.
0: Doncs Iraola, Bruno, bon repte per davant, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que ha fet una feina impressionant al Bournemouth. El que més em crida l'atenció d'ell és la capacitat que té per fer millorar individualment als jugadors, cas de Housen, Jabarni, dues de les vendes més importants de la Premier la temporada passada, però també aquest any amb altres jugadors com Ryan, un brasiler que acaba tenint al Mundial. Crec que ha fet molt bona feina, però és un repte molt important. El Liverpool és un dels equips més grans d'Europa, òbviament.
0: Gràcies, Marcos.
7: Hasta luego.
0: Els que esteu veient el live del YouTube, o el live del que t'hi jugues, veieu que ha entrat un mite ara mateix a l'estudi. Sergio Lozano, què tal, com estàs?
8: Hola, buenas.
0: Tot bé?
8: Muy bien, perfecto.
0: Encara emocionat per la retirada de divendres de la samarreta?
8: Todavía emocionado, la verdad. Si lo pienso, digo, wow.
0: Ara en parlarem amb el Sergio Lozano, perquè ens acompanyarà fins al... una bona estona aquí per parlar de...

0: de la seva nova etapa, d'aquest moment tan emocionant que va viure al Palau Blaugrana divendres passat amb la retirada de la seva samarreta. Ens visita avui el que t'hi jugues tot un mite. Anem a xarxes, va, Willy.
1: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
2: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
3: @quetijugues.
0: Hola, Núria, què tal?
4: Què tal, Flaqui, com
0: bé?
4: Estàs? Sí, tot bé.
0: Sí.
4: Avui et portaré una cosa que t'agradarà, perquè la Mini Amal és youtuber, també.
0: Ah, sí?
4: Sí, bueno, té un canal de YouTube, es diu La Mini Amal, la veritat és que té moltes visualitzacions.
5: Molt original, el nom.
4: A veure, Bruno, si tu et diguessis la Mini Amal, no et posaries un altre nom al teu YouTube.
5: Una petita broma.
4: No, està bé. Doncs Bruno, Flaqui, Nil, la Mini Amal ha penjat un vídeo d'un dia amb la Mini Amal.
0: Ah, mira.
4: Un dia amb ell, es veu com va l'entrenament, i mira, aquest és el moment en què explica a Valde, a Marc Casado i a Fermín que està fent un dia, una gravació per YouTube de com és un dia amb la Mini Amal.
6: ¿Estás grabando un día conmigo en YouTube, hermano? ¿Estás grabando un día con la Mini?
7: No, chico.
6: ¿Pero cómo puedes grabar un día aquí?
7: Pues si pones para mirar a YouTube, bobo.
6: ¿Ah, sí? Pues tienes que hablar a la cámara, ¿sabes? Ahora va a desayunar.
7: Bueno, pues tienes que hablar con ellos.
6: Ahora va a desayunar.
7: Con el calvo, Valde y Fermín.
6: Hay que ser realista, hermano.
7: Yo no puedo decir lo que te quiero decir ahí, ¿verdad?
4: Li diu calvo a Marc Casado.
0: Ah, mira.
4: Sí, directament.
0: Li diuen calvo
4: a Marc Casado. I llavors, després de l'entrenament, la Mini Amal torna a casa i explica una mica quins plans té com a futbolista professional a la tarda.
8: Quan ara he vuelto a entrenar, todo el mundo piensa, no, ya está, la vida de futbolista se ha acabado. Pues no, un rodaje ahora de McDonald's. No sé a qué hora acabaré, mira. Se supone que acabo en 3 horas. Vamos a grabar a la hora que llegue. Yo creo que saldré en 4 o 5 horas después. Y luego cuando llegue a casa yo creo que ya estoy libre, creo que no. No tengo ni idea.
4: Per cert, no ho he posat perquè realment a nivell sonor no porta gaire, però la gravació que va a la Mini Amal és amb Ronaldinho. Les imatges sí que valen la pena, és un anunci, i ho grava amb Ronaldinho, però és veritat que no s'escolta gaire de la conversa entre la Mini Amal i Ronaldinho, però el canal de YouTube de la Mini ha un dia complet amb el futbolista del Barça.
0: Gràcies, Núria. 12:44.
1: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
9: No egos, because the egos kills every success.
10: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
1: Què t'hi jugues?

0: Ràdio SER Principat d'Andorra.
1: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Els controls de la CAS sobre la pensió d'invalidesa permeten estalviar uns 800.000 euros. Així ho ha assegurat el president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, durant la compareixença que ha fet a la Comissió Legislativa per presentar els resultats de l'any passat. Segons detalla, els nous filtres que han aplicat per evitar que es repetissin els problemes detectats fa un parell d'anys i que afectaven, recordem-ho, a un grup de pensionistes que cobraven un subsidi d'invalidesa total, quan realment no era així, podien treballar, els ha permès estalviar 788.000 euros durant el 2025, mentre que, si haguessin han actuat com es feia anteriorment, la CAS els hauria abonat 485.000 euros. També ha comentat que els beneficiaris de la prestació van passar l'any passat de 165 al mes de gener a 229 a tancament d'any. Mentrestant, el president de la comissió gestora del Fons de Reserva de les Pensions, del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca, explicava que en els 5 mesos que han tancat comptablement aquest 2026, el comportament de les operacions que impulsen ha estat positiu, amb un increment de més del 3%, malgrat una forta caiguda que es va produir durant el mes de març. Aquesta recuperació immediata durant abril i maig fa que el fons hagi superat els 2.000 milions d'euros, però no s'ha aconseguit superar la inflació, que, ha recordat, és un dels principals requisits que es fixen.
1: Aquestes paradoxes, no, de l'objectiu que tenim com a fons, com que l'objectiu és batre l'IPC, tinguent un resultat força bo aquests primers 5 mesos, no és tan bo com altres anys quan el posem en relació a la inflació. Per què? Perquè estem tenint una inflació molt alta. I, per tant, no serà fàcil batre la inflació aquest any si continua amb la projecció que sembla que s'està movent.
0: Tant Galabert com Cinca han demanat una vegada més als consellers que accelerin els treballs per modificar el sistema de pensions, perquè la branca sanitària té unes despeses cada any més elevades, mentre que la de jubilació, malgrat que encara presenta superàvit, aquest és menor cada any que passa. En l'àmbit polític, Xavier Espot fa autocrítica dels resultats de l'enquesta, però considera que està legitimat per esgotar el mandat. Xavier Espot és el polític més conegut del país, tal com informa i així es desprèn de l'enquesta política, però alhora la seva valoració s'ha ensorrat fins a quedar per darrere de Cerny Escalé, de Pere Baró i també de Carin Montaner. A més, el govern suspèn, igual com ho fa el grup parlamentari de Demòcrates. Per tot plegat, admet que són resultats que no els satisfan, però els atribueix el desgast d'haver afrontat problemàtiques estructurals com ara l'habitatge i el creixement. Malgrat això, Espot defensa que té plena legitimitat per continuar governant a partir de la confiança que encara genera.
2: Quan es demana qui és el líder que mereix més confiança, de manera, diguem, crec, abrumadora, tothom, o un 30 i escaig per cent de la ciutadania encara contesta Xavier Espot, i només un 20% contesta Cerny Escalé, no? Per tant, jo em considero legitimat a continuar governant, no només perquè tinc una majoria parlamentària sòlida, sinó perquè crec, doncs, que encara hi ha una majoria de ciutadans que aprova el meu govern.
0: Encara una reacció més sobre aquest informe. Acció, la formació que lidera Marc Magallón, i que recordem que, tot i estar integrat a la majoria que dona suport al govern, té la mateixa valoració de Xavier Espot, afirmaven ahir a través d'un comunicat que l'enquesta política els dona un resultat amb estimació de vot pròxim al zero i que cal revertir-ho. Per tant, avisa que cal fer més visible el seu projecte polític propi i, per tant, evitar també que se l'assimili automàticament amb els altres espais amb els quals comparteix ideologia. I la col·laboració público-privada arrenca amb la residència per la gent gran d'en Camp. El cap de govern, la cònsul major de la parròquia, Laura Mas, i el conseller delegat de Morabanc, Lluís Alsina, escenificaven ahir l'inici de les obres d'aquest equipament amb l'acte de col·locació de la primera pedra. Costarà uns 20 milions d'euros, la meitat dels quals els posarà l'entitat bancària, i disposarà de 120 places. D'aquestes, el 55% estaran convencionades amb el Ministeri d'Afers Socials. Laura Mas comentava que només en Camp hi han 2.000 majors de 65 anys, per tant, assegura que és una infraestructura molt necessària i també celebrava que hagi prosperat amb la implicació pública, però sobretot, diu, del sector privat.
3: Un servei que, com hem dit, doncs és una part privada i pública, un servei que ha de donar, doncs, acompanyament, dignificar l'última etapa de la gent gran i a més, doncs, com també hem explicat, doncs, amb un conveni que s'ha signat entre el Morabanc i el Comú d'en Camp, doncs, donar aquest accés prioritari als encampadans per les places no concertades, no?
0: Totes les parts recordaven que serà el primer centre sociosanitari fora de les valls centrals i que inclourà una residència i un centre de dia. Les obres estan previstes que finalitzin l'any 2028. Per cert, que ha qüestionat per altres iniciatives similars però relacionades amb l'habitatge, el mateix Xavier Espot avançava que ben aviat publicaran el plec de bases per desenvolupar el primer projecte d'aquestes característiques a la parròquia de la Massana en un terreny que els va cedir al comú. I les estacions de muntanya volen superar els 176.000 visitants de l'estiu passat. Així ho expressava el director de màrqueting de Gran Valira Resorts, David Ledesma, durant l'acte de presentació de les novetats dels tres dominis per aquest període, que intenten que sigui més intens cada any i que augmenti la contribució de la facturació anual. Globalment representa només el 5%, però explica que no té el mateix pes a cada estació, ja que si a Gran Valira ni tan sols arriba a aquest percentatge, a Palarinsal pràcticament el duplica i a Ercalís el multiplica per 5. Per aconseguir-ho, detallava, han dissenyat una promoció específica per captar un client que ve de manera regular, però que numèricament encara és poc important, com són els residents dels països nòrdics d'Europa, els quals, diu, estan molt interessats en l'oferta de BTT.
4: Fem un petit pla estratègic per intentar captar públic familiar dels països del nord, que hem vist doncs, que de manera recurrent ens venen a visitar principalment a Palarinsal, al Bike Park i també doncs, els hem descobert aquests últims anys a Gran Valira, els e-bike trails, i d'aquesta manera doncs, poder arribar a aquesta gent per promocionar tot el que és l'oferta de mountain bike al nostre país i també doncs, la resta d'oferta de bici de muntanya que es pot fer al país fora dels dominis.
0: Entre les principals novetats destaquen dues pistes noves, al Bike Park i al Bike Wall, l'ampliació dels circuits e-bike a Gran Valira fins als 114 quilòmetres, una nova escultura de l'ossa a la part alta del Funicam o el laberint gegant de la plataforma de Sol 10 i el parc inflable a l'aparcament del Tarter. No fallarà el mirador solar de Tristaina, un atractiu que enguany podria superar ja el 500.000 de visitants des que va obrir l'any 2021 i altres activitats com el Montmàgic Family Park, el golf de Sol 10 o tota la resta d'oferta gastronòmica. I Manu Guix i Helena Gadel inauguraran la plaça del Poble el 13 de juny. Serà una jornada oberta a la ciutadania per compartir i per gaudir de la renovació d'un dels espais més emblemàtics de la parròquia, així ho assegura el comú a través d'un comunicat. Per fer-ho, han ideat un seguit d'actuacions que combinaran la tradició, la música i altres activitats familiars durant tot el dia. A dos quarts d'una es farà l'acte institucional d'inauguració amb el protocolari tall de cinta per part de les autoritats i tot seguit es representarà la suite de la plaça del Poble, una proposta creada especialment per l'ocasió, a càrrec de l'Esbart d'Ensaire, d'Andorra la Vella i també de l'Orquestra de Professors del Conservatori de Música. Aquesta actuació inclourà balls tradicionals i acabarà amb el ball popular del Contrapàs. A la tarda hi haurà les activitats infantils, amb jocs de fusta gegants i un minigolf participatiu, també un espectacle adreçat al públic infantil, i tot plegat acabarà amb el concert dels dos artistes catalans, acompanyats de les projeccions de sorra de l'artista Borja González. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Bona tarda, com estem?
0: Doncs ara bé, Jordi, però ahir a la tarda vaig tornar al mes de març, eh?
5: Vas passar fred ahir a la tarda.
0: Doncs déu-n'hi-do.
5: Bueno, sí, clar, és una mica el que havíem dit, no?, que la temperatura pujaria. És que havíem passat els 25 de màxim, eh?, a molts punts del país encara, també a Andorra la Vella. Però, clar, va durar menys, no?, perquè els núvols van guanyar protagonisme i això va fer que la calor persistís menys i sí que va baixar. Sorprenia, eh?, perquè sí que les màximes més o menys va ser el que veníem... Llavors, avui què? Vas amb un polar o com t'ho fas avui?
0: Mira, et diré la veritat. Avui he mantingut els pantalons llargs, que em vaig haver de posar ahir a la tarda i també el jersei, però vaig amb maniga curta.
5: Val. Cacau tèrmic, que li dic jo.
0: Correcte. Perquè...
5: Sí, hem començat el dia amb 10 graus, Andorra la Vella.
0: Veus?
5: I ha estat la més alta de tot el país. Sí, sí, roba de pantalons llargs necessaris per aquests 10 graus, si no has de córrer. I la màxima, doncs, no pujarà tant com ahir, però déu-n'hi-do, encara sí. Tindrem màximes de 25-26 graus. El que passarà és que avui aguantarà més, perquè com no esperem nuvolades significatives aquesta tarda, continuarà fent sol, alguns núvols, però bàsicament sol i fins i tot temps radiant, avui la percepció serà de que fa més calor perquè en farà durant més hores. Però vaja, que en comparació d'on venim i on anirem d'aquí uns dies, doncs serà una tarda bastant agradable, molt confortable.
0: A veure, digue'm, on anirem demà?
5: Demà anirem a buscar el paraigua, si ens l'hem deixat a casa.
0: Molt bé.
5: Tindrem temps perquè al matí tan sols algunes gotellades, a partir de migdia xàfecs, i entre el final de la tarda i el vespre, primeres hores de la nit, tempesta, tempesta que afectaria a tot el país, deixant quantitats de 15-30 litres per metre quadrat, i demà amb un descens de temperatura, no al matí, però sí a la tarda, la sensació demà serà d'ambient fresc durant tota la jornada, i fins i tot divendres, quan tornarà a fer molt de sol, farà una mica de fred, especialment al matí.
0: Doncs, com sempre, Jordi, n'estarem molt pendents. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
5: Que vagi molt bé.
6: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
7: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Aquí Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui és dimecres, però no farem la tertúlia habitual política perquè tenim una entrevista d'actualitat. Serà amb el president del Partit Socialdemòcrata, el Pere Baró, amb qui repassarem tot aquest procés de primàries que van comunicar ahir. Recordem que obren a la ciutadania, tant a nacionals andorrans com a residents de llarga durada, l'elecció del cap de llista del partit a les properes eleccions, sempre i quan, evidentment, aquest producte i deia aquestes primàries en el cas que hi hagi més d'una única candidatura. Per tant, doncs coneixerem com va tot aquest sistema, sabrem si ell té intenció de presentar-s'hi aprofitant la tirada o els resultats, els bons resultats que va aconseguir la seva figura en l'enquesta política, i ja de pas doncs repassarem bona part de l'actualitat política amb el Pere Baró. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
9: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Pere Baró, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda a totes i a tots.
0: Tot just ahir, sí, avui és 3, doncs tot just ahir, 2 de juny, arrencava un procés de primàries al partit que ha d'escollir el cap de llista del Partit Socialdemòcrata a les eleccions. Pere, treu-me del dubte o de l'error, perquè no ho recordava. És a dir, això no és un procediment nou.
1: No, és un procediment que es fa normalment per estatuts. Ja es fa estatutàriament, és a dir, està entre els estatuts i es fa cada vegada doncs, que hi ha eleccions. Les dues últimes vegades es dona doncs, per fet segurament que era el Pere López i la gent no recorda, no?, que hi havia en aquest cas un procés de primàries, però sempre hi ha hagut un procés, en aquest cas hi havia només el Pere. Llavors, en el moment que el Pere recollia els avals, s'acabava el procés. Aquí de moment és el mateix, ja estem esperant de dia 2 fins al dia 8 tenir els precandidats o precandidates, si n'hi ha més d'una o més d'una, i a partir d'aquí, a partir del dia 8, els precandidats o precandidates, si n'hi ha més d'un o un, doncs ha de recollir els avals, que són uns 25, vull dir que són els avals que ha de recollir, i a partir d'aquí, si només n'hi ha un, doncs ho donem per tancat. Si hi ha més d'un, el 25 hi hauria el que són les primàries obertes als militants, simpatitzants, i també als ciutadans i ciutadanes amb un compromís d'esquerres, socialdemòcrata.
0: Correcte. Llavors, clar, en les anteriors edicions, d'alguna manera, si ho entenc bé, el Pere López, que era també el president del partit, doncs no
1: ho era sempre el president del partit,
0: no.
1: És a dir, però sí, sí, era el candidat, diguem, el candidat natural en aquell moment.
0: Per tant, el candidat natural, llavors diguem-ho bé, el Partit Socialdemòcrata, el candidat no té per què ser el president, ni molt menys.
1: Exacte, i això és un error que es comet molt, és a dir, el fet de que el president hagi de ser sí o sí el candidat. Si no recordo malament, el 2022 o l'anterior, no recordo ben bé, la presidenta era la Susana, si no m'equivoco. És a dir, confonem, i això passa i és normal, però confonem una mica la figura de president amb la figura de candidat, quan no és així.
0: Pues trauma de dubtes, el president es presentarà?
1: El president estarà on el partit li demani, a partir d'aquí doncs ja et dic que ara que es presentin qui vulgui, ja et dic, jo per respecte no diré si em presentaré o no, i a partir d'aquí doncs el dia 15 sabrem qui es presenta, si només n'hi ha un, si hi ha més d'un, ja et dic. Jo penso que l'important aquí, més enllà de qui es presentarà, és que sigui un procés que hi hagi doncs la gent que es vulgui presentar, ja que és que no vulguin presentar, que surti un candidat o candidata, doncs que sigui el candidat o la candidata que la socialdemocràcia vol, que el PS vol, i en aquest cas doncs que sigui el millor candidat. Jo penso que no va tant de persones sinó de projecte, i això és l'important i lo interessant del nostre projecte, no? Que no està en un projecte de persones com podrien ser-ne d'altres, no tots, però que és un projecte clar de política, clar de país, i a partir d'aquí, doncs, qui surti a defensar-lo, ja sigui d'un, de dos, de tres o als territoris, serà un projecte clar i un projecte, evidentment, cap a la millora d'una situació que és la que és, que malauradament cada dia és pitjor.
0: Perquè, al final, clar, és que no sabia com plantejar-t'ho això, però si ara es presenta algú, una llista,
1: o una persona, en aquest cas, és només una
0: persona.
1: Perdona,
0: si ara hi ha una persona que no ets tu, és a dir, que no és el president, és a dir, algú del partit que es postula a voler ser el candidat del Partit Socialdemòcrata, l'executiva o la junta que el comitè...
1: la comissió de candidatures ho fa.
0: La comissió de candidatures... No, em refereixo a la posició vostra de l'executiva, de la direcció del partit, què faria? Presentaria una segona llista o s'amollaria al candidat?
1: Pot ser un candidat o candidata de la mateixa executiva o del mateix comitè directiu, és a dir, pot ser una persona de l'executiva avui en dia que està dintre l'executiva o una persona que està del comitè directiu, és a dir, seria part, no?, d'aquest nucli de partit, vull dir que no hi ha cap...
0: Reformulo la pregunta, us agradaria que hi hagués més d'una candidatura perquè hi hagi debat, per exemple, o no?
1: Ja et dic, és un procés obert. Nosaltres es presentarà qui cregui convenient que s'ha de presentar. Evidentment, ha de ser algú del partit, no pot ser algú de fora. Jo penso que el partit, dintre l'executiva, dintre del comitè directiu, tenim gent molt vàlida, i sigui qui sigui, doncs ho farà molt bona feina. Penso que ara, és a dir, per respecte als militants també, que són els que al final han de decidir si hi ha més d'una o si hi ha una, doncs serà aquest. Penso que és assignar els tempos. I els tempos són esperar el dia 8 que es tanquin les precandidatures, del 8 al 15 que recolleixin els avals, llavors a partir d'aquí, si només hi ha una, doncs ja tenim candidat o candidata, una cosa menys. Que no, pues anirem a votar sense problema, és algo natural i no ens ho hem de prendre com alguna cosa, ni cap trencament, ni cap debat raro, que ja veig una mica no, que pugui anar per aquí, però no, no crec que passi això, ja et dic, sigui qui sigui el candidat, ho farem tots molt bé i penso que la ciutadania acabarà entenent el nostre projecte, els acabarà convencent més de lo que les enquestes diuen, que això estic convençudíssim, i la nostra idea és poder governar aquest país, que per això som un país de, som un partit de govern.
0: Trauma de dubtes no, perquè, però vull dir, especifiquem-ho bé, evidentment la persona que es presenti només pot ser, o sigui, ha de ser militant o simpatitzant, entenc.
1: Ha de ser militant amb un mínim de 6 mesos de... És a dir, ha de portar mínim 6 mesos de carnet i ha de, bueno, ha de haver pagat les quotes i tot això és més a nivell comptable, però ha de ser un militant nostre, no pot ser qualsevol de fora.
0: No, ho dic per això, que la persona que es presenti ha de ser militant, sí, però la persona que l'escolli no. Ho dic perquè és un procés de primàries obertes, entén-me, aquí s'ho volia anar a parar. És un procés de primàries obertes, per tant, explica'ns una mica qui pot participar en aquesta... Si arribem a la jornada electoral, clar.
1: Aquí hi ha dos qüestions. Una és la recollida d'avals, que aquests avals sí que han de ser militants nostres, és a dir, ja és un primer filtre, i a partir d'aquí, si hi ha més d'una candidatura, qui pot votar són els militants i simpatitzants, però també els residents. Si nosaltres sempre hem defensat una democràcia molt activa, sempre hem defensat doncs, que els residents, per exemple, puguin votar en unes eleccions comunals. Sempre hem defensat doncs, que no cal passar tants anys per ser andorrans. Llavors, la manera que tenim de fer-ho mentre no governem, que no podrem fer al país, doncs és fer-ho al partit. Llavors, si nosaltres defensem que, per exemple, les eleccions comunals els residents puguin votar, per què no, per escollir en aquest cas un candidat d'un partit, per què no podem votar els residents, que al final també són part de qui pateixen els problemes del dia a dia. Llavors, vam pensar, és interessant, això ja ve del 2016, si no m'equivoco, no és algo que hagi creat, que haguem creat nosaltres, doncs pensàvem que era interessant que fos obert a la ciutadania.
0: Residents, és a dir, acabi d'arribar o porti...
1: No, ha de passar un mínim de temps, ara no recordo ben bé, però ha de portar un mínim de temps d'implementació, no és qualsevol resident. Però és que ara no recordo ben bé quant de temps ha de passar, però sí que ha de passar un mínim de temps, això sí.
0: I per curiositat o per conèixer també una mica doncs, el sistema, ens has dit que les persones que es presentin han de presentar 25 signatures, 25 avals, que això entenc que és un percentatge del cens o...
1: Sí, exacte, ben bé el percentatge no me'l sé, però és un càlcul que s'ha fet a nivell de la comissió de candidatures.
0: I tant. Només també per acabar de posar-vos en context, no sé si recordes, no sé si ho tens una mica al cap, però com han funcionat aquests processos de primàries en els anys anteriors? Ja sabem que només hi havia una llista, però no sé si, doncs, clar, aquí potser els 25 avals els eren senzill i no hi va haver votació directament, no? Entenc?
1: Exacte, no va haver votació, és a dir, l'únic candidat, al moment que només hi ha un candidat, doncs ja passa a ser el candidat sense... Perdó, hi havia només un precandidat, llavors en aquest moment, com hi ha els 25 avals i no hi ha cap precandidat més, passa a ser el candidat oficial.
0: I tant. I la confecció de la llista, per això, no va parellada amb aquest, amb aquest sistema.
1: No, és a dir, la confecció de llistes en aquest cas, almenys els 5 primers, normalment és la comissió de candidatures qui treballa, però el candidat és qui més té a dir, perquè al final és el candidat que ha d'anar a defensar el projecte, no? Però la idea és que tot el que sigui la candidatura passi per la comissió de candidatures, que ja estava creada abans d'aquest procés. La comissió de candidatures la vam crear farà ara uns 2-3 mesos i un dels objectius era aquestes primàries, però també la confecció de les llistes.
0: I què n'espereu una mica de tot aquest procés? Sobretot ho dic el paper dels residents, perquè d'alguna manera em deies volem que participin, com que els residents no tenim mai opció de vot, d'alguna manera potser estem no estem motivats, no estem mobilitzats i potser tampoc no hi acabaríem participant massa.
1: Bueno, passa una mica com amb el tema, i ara que estem d'actualitat, amb el tema de les eleccions a la CAS.
0: Mira, és l'exemple que anàvem
1: a posar. És a dir, per exemple, les eleccions a la CAS, és veritat que hi ha molt poca gent que es mobilitza, no? I penso que és un error. I jo ho entenc, és a dir, al final als residents que no podeu votar, em sembla que t'has afegit tu, per exemple, si no que ets resident.
0: Sí, primera persona a la plana.
1: Jo entenc perfectament que si en el moment important, com poden ser unes eleccions comunals, per exemple, nosaltres sí que defensem que la gent pugui participar a les eleccions comunals als residents amb un mínim d'anys, no participin, però jo entenc perfectament el que comentaves tu ara, que en el moment que se'ls convoqui, diuen, home, doncs, saps jo per què hi he d'anar si després en el moment important no em cridaran. Però penso que també és una manera de fer veure, no, als nostres governants que si realment se'ls donessi l'oportunitat també hi serien, no? I també segurament aniríeu a votar i a participar activament en la vida política d'aquest país. Llavors, penso que pot ser un exercici també de demostració amb aquest país i amb aquests governs que no accepten gaire que els de fora vinguin a dirigir, bueno, els de fora, els residents en aquest cas, que per mi són tan nacionals com la resta, vinguin a decidir sobre les seves opcions, no? I penso que és una manera de mostrar que si realment es pogués, ho farien, no? I per això penso que és important, doncs, en eleccions com a la CAS, sempre que hi hagi la possibilitat, doncs, participar activament, un, perquè també teniu l'opció de donar la veu, i dos, perquè és una manera de mostrar que si us deixen, podreu.
0: Ja que parles d'actualitat, tot just aquesta setmana coneixíem aquesta política i sabem, Pere, que els residents tampoc discrepem tant, és a dir, no hi ha tanta diferència entre... Vull dir, perquè al final l'enquesta li fas igual a un resident, a un nacional andorrà, que a un resident, a una persona no andorrana, vaja. I el resultat tampoc varia tant, al final.
1: Bueno, és que hi ha molta gent que dona per fet que nosaltres volem que els residents votin perquè ens votaran a tots, a nosaltres, ojalà, però el resultat no ha de ser així. Nosaltres pensem que els residents han de votar simplement per una qüestió de democràcia, i jo entenc perfectament algú que està pagant els seus impostos al comú perquè no pot participar, no, amb el dia a dia de la seva parròquia, i una d'elles és participar en unes eleccions. És a dir, el fet aquest de dir no, és que ells volen perquè els votaran tots ells en massa, doncs potser no, vull dir, ja ho has vist amb les enquestes, no? Unes enquestes que, torno a dir, agafem-les amb pinces, principalment, doncs, perquè hi ha molta gent que no ha respost, i el que és la mostra no és gaire gran, però ja aquesta mostra demostra, doncs, que no seria un vot massiu cap al PS, no? Sinó que estaria bastant, bastant dividit, vull dir que aquesta excusa ja no els hi val.
0: Mira, d'aquesta enquesta, doncs, hi ha una dada que precisament amb la qüestió del tema de les candidatures va molt bé. La teva figura està ben valorada, ets el segon millor, el segon polític més ben valorat. En aquest sentit, et dona una mica de coneixement, de marge, de ràdio d'acció a l'hora d'encapçalar una candidatura? Creus que pot ser un bon trampolí?
1: Bueno, jo penso que al final, és a dir, aquesta valoració és el fruit d'un treball no només meu, sinó del grup parlamentari, del partit, no? que estem fent un bon treball, penso, i realment mostra, bueno, pues que la gent em veu com un polític que sap amb el qual se li pot fer confiança, no? A partir d'aquí ja et dic, si tant per l'aspecte menys positiu no agafem urgentment amb el 100%, amb això em passarà igual. I jo et dic, sigui jo el candidat, sigui qui sigui, serà una persona que defensarà el projecte i que pot ser perfectament el nostre cap de govern.
0: Tant. Estem a... Mira, tot just demà hi ha una altra sessió de Consell General, anava a dir Consell de Comú, una altra sessió del Consell General, i tot fa pensar, oi, que s'aprovarà la llei de descongelació dels lloguers. Precisament, doncs, Pere, aquí heu mantingut un estira i arronsa constant amb la ministra d'Habitatge al tomb de les polítiques que s'han fet, i allà, doncs, potser t'ha donat molta visibilitat aquest enfrontament amb la ministra. Dit això, aquesta llei té pinta, doncs, que tirarà endavant. Com creieu que pot acabar afectant, tenint en compte, doncs, que s'ha esgotat tots els procediments que els parlamentaris teníeu per intentar modificar,
1: bueno,
0: el projecte?
1: Encara hi ha un últim procés demà, que és una reserva d'esmenes, i nosaltres hem entrat una reserva d'esmena amb la qual es tornarà a debatre al Consell l'esmena, sobretot la primera, que és la de mantenir una pròrroga, en aquest cas de 3 anys. Serà l'última vegada que ho podrem intentar, ja sabem quin és el resultat. I realment jo demà ho diré demà, però també ho puc dir avui. És a dir, penso que aquesta llei és la llei que destruirà el país, que l'Andorra que coneixem avui en dia, destruirà l'Andorra que totes i tots hem viscut, que hem fet gran, i que per interessos plenament partidistes i personals es destruirà l'interès general d'aquest país, i serà la culpa únicament de Demòcrates per Andorra, Ciutadans Compromesos i tots els que li donen suport. Jo estic molt preocupat per aquesta llei, estic molt preocupat perquè si parles una mica amb la gent ja veus el que està passant amb les famoses cartes, ja veus el que està passant, doncs, amb la gent que pateix, què passarà amb mi, tenint en compte, doncs, que gairebé un 35% ja es comencen a descongelar al 2027, és a dir, és un gran nombre de lloguers que es descongelen, i jo estic molt preocupat per el que pot passar. Jo penso que és una irresponsabilitat fer-ho d'aquesta manera, penso que és una irresponsabilitat per part del govern d'Andorra, i penso, doncs, que, i espero, doncs, que ho paguin a les properes eleccions, perquè és l'única manera de resoldre una problemàtica d'aquestes, que hi hagi un canvi de govern, evidentment, doncs, que ja estigui al PS, només faltaria, però o fem un canvi de govern, o això és l'inici d'una Andorra que molts de nosaltres no volem veure.
0: Què va passar amb aquesta comissió, amb aquestes dues comissions de la setmana passada i de l'anterior, si no vaig errat, on el rol de la majoria doncs també va provocar, vaja, un 3 comunicats per part dels grups de l'oposició, de la minoria, referents doncs a aquesta, fins i tot hi havia algun que parlava de manca de respecte al treball parlamentari.
1: Bueno, al final, és a dir, tu quan vas, és a dir, quan el govern, en aquest cas la ministra Marsol i el cap de govern, et critiquen de no tenir propostes, et critiquen de no tenir propostes i de votar que no a totes les esmenes o totes les lleis que hagin de venir sobre l'habitatge, cosa que és fals. Quan tu els hi portes les propostes, perquè li hem de recordar al govern que nosaltres des del 2019 portem fent propostes sobre habitatge, des del 2019 ens porten dient que no, des del 2019 els estem dient hi ha un problema que es farà cada vegada més gran, des del 2019 fins fa 2 o 3 anys ens estan dient que érem uns exagerats i que érem uns catastrofistes. Bé, doncs la prova és que ara estem on estem, no? Doncs quan m'arribes a comissió amb unes propostes, moltes d'elles que ja havíem fet anteriorment, doncs crear una llei sobre que reguli l'habitatge a preu assequible tant de compra com de lloguer, quan portes una nova pròrroga de 3 anys per posar altres mesures, doncs com un índex de preu de referència, acabar d'establir un registre de propietat que tot just comença a fer-se, doncs, i automàticament et diuen que no, doncs hi ha un moment en què et canses i dius, home, això la gent ho ha de saber, i per això vam fer aquest comunicat, no? És cert que no totes les esmenes les van rebutjar des d'un inici, hi ha 2 esmenes, una sobre la coneguda com trampa del fill, una esmena nostra i una esmena d'Andorra Endavant, que van quedar pendents i que ens van presentar la setmana passada amb comissió, sense temps de pensar-hi, sense temps de reflexionar i sense temps de veure si la proposta era bona o no. Reflexionant dintre de la comissió, veiem que la proposta que ens fa Demòcrates per Andorra per la trampa del fill és molt menys garantista i acaba sempre afavorint, no? Pues els mateixos els grans tenidors, sempre acaba afavorint-lo en aquest sentit. I vam dir que aquesta proposta no la podíem acceptar perquè llavors no acceptàvem la part important garantista de la nostra esmena sobre la trampa del fill. Ells van dir que no es mourien d'aquesta transacció, vam dir, bueno, estem amb el vostre dret, llavors no comprem la vostra proposta i ho deixem com està, estem al nostre dret. Llavors, Demòcrates per Andorra, jugant al joc polític, és el que saben fer, que és fer política de cara a la galeria, el que fan és un comunicat dient que el PS no accepta la proposta sobre la trampa al fill. No, senyors, una vegada més, no estan dient la veritat. No acceptem la seva proposta, perquè és una proposta menys garantista i és una proposta que no acaba complint la protecció dels jogaters i jogateres sobre una trampa que ja existeix i que ja veiem que s'està produint. Llavors, bueno, una vegada més, aquesta manera de fer política que té Demòcrates per Andorra, amb l'interès particular, l'interès partidista, que deixa l'interès general de banda, no? I és una prova més, vull dir, al final tots sabíem que era molt complicat, perquè ja ens ho van dir, de canviar res a la llei, no només això, sinó que fan unes publicacions al diari mentre el projecte d'ella encara estava en comissió, i el senyor cap de govern fa un vídeo donant per fet a la llei, quan la llei encara està bé en comissió, és a dir, això no només mostra quina és el respecte amb la ciutadania, però també el respecte de la feina dels parlamentaris del seu grup parlamentari, ja s'ho faran, però dels de l'oposició jo no acceptaré mai que no se'ns respecti la feina que hem de fer en aquest cas amb les nostres esmenes i que ja donessin per fet un text tancat abans de parlar en comissió, quan ells s'omplen la boca de dir que busquen consens, que busquen consens, doncs sembla que el consens el busquen quan estan mal dades, i en aquest cas doncs segurament ens vindran a demanar consens abans d'acabar la legislatura, quan veguin que aquesta llei és un fracàs abans d'iniciar-se.
0: A tot això, el Consell General de demà pràcticament ens portarà a l'últim mes hàbil, més i mig hàbil, i ja ens plantejarem al setembre. Al setembre ja, ara sí que serà l'últim període de
1: sessions.
0: Gràcies. L'últim període de sessions serà l'últim. Què queda, Pere? Què creieu que es pot acabar fent amb aquest últim, amb aquests 4 mesos, si és que són 4, si és que arriba?
1: Bueno, jo penso que passaran els 4, penso que fins al gener, febrer, que no s'aproven els pressupostos, sí. Jo no penso que hi hagi dissolució, eh? Però bueno, nosaltres seguirem centrats en la nostra feina, i una de les propostes que estem treballant, i si no les la presentem ara abans d'acabar aquest període de sessions, serà l'inici del següent, és una modificació de la llei, per exemple, doncs, de cooperatives, on afegirem la cooperativa d'habitatges. S'està treballant i és una de les nostres propostes que portarem per portar-les, no? Evidentment, doncs, l'habitatge continuarà sent, jo penso, un dels motors d'aquest final de legislatura, l'economia. Llavors nosaltres seguirem treballant en aquest sentit, amb que tothom pugui viure en aquest país amb un sou digne, amb una pensió digna. Evidentment la CAS, ja veurem doncs com acaba tot plegat, penso que també serà un punt important, i Europa, que nosaltres doncs reclamarem, i així ho fem, més enllà de les posicions d'uns i altres, un referèndum que s'hauria de fer aquesta legislatura.
0: Reclamarem, això és el que reclamareu vosaltres, no? Volia dir, creus que hi haurà temps? Has parlat de la reforma de les pensions, creus que donarà temps? Veus viable, o almenys pel treball que s'estigui fent i que coneguis, és a dir, grans elements que quedin, que em venen a mi al cap, la reforma del sistema de pensions, si creus que es podrà tancar abans que s'acabi el mandat, la despenalització de l'avortament, si creus que podrà ser així, o també, per exemple, havia pensat la reforma de la llei del sòl. Aquestes tres qüestions veus factible que es puguin acabar abans del mandat?
1: Bueno, jo, a nivell de l'avortament, jo penso que estem malauradament encara més lluny del que estem al principi de la legislatura, és a dir, i això és important tenir-ho en compte, has donat tres projectes que havien de ser tres projectes claus del programa electoral Demòcrates per Andorra, cap dels tres no s'ha mogut d'on estava, més enllà de l'habitatge, del poder adquisitiu, és a dir, si alguna cosa demostra la manera de fer Demòcrates per Andorra, i una conclusió pot treure d'aquests, ja no quatre, sinó vuit anys del govern del senyor Espot, és que els grans reptes de país no només no estem millor dels últims quatre anys, sinó que estem pitjor, i l'avortament és un dels cas. Per lo que fa a la llei del sòl, jo sé que s'està treballant, ja la meva companya, la Laia, i jo sé que s'està treballant, hem de veure, no?, a quin acord es pot arribar, i per lo que fa a la CAS, jo penso que és important que la gent sàpigui que la comissió de la CAS no és una comissió només per aquesta legislatura, és una comissió que segueix amb el temps. Nosaltres tenim molt clar quina és la nostra línia vermella, que és la privatització. Nosaltres no acceptarem en cap dels casos una privatització de la CAS, o de, bueno, en aquest cas de la CAS de les pensions, no ho acceptarem mai. És cap a on vol anar Demòcrates per Andorra, llavors és molt complicat arribar amb aquest acord de màxims, no? Un acord de mínims és possible? Bueno, ells diuen que tenen una proposta, ens l'han d'acabar d'enviar i ja mirarem, però dic, llavors les nostres línies vermelles tenim molt clar, una d'elles és la privatització, que pensem que no ha de tenir lloc, i si aquest és l'objectiu, doncs que ho facin ells sols, amb nosaltres no hi comptin, evidentment.
0: Insisteixo, amb aquest temps, no sé doncs si també el dedicareu encara a esgotar la legislatura i els treballs que hi hagi, o ja teniu la mirada posada en les eleccions que hi haurà el primer trimestre de l'any vinent?
1: Jo penso que no és incompatible, és a dir, al final, evidentment, ja estàs fent un treball, ja fa molts mesos que estem treballant el programa electoral, tenim una comissió de programa electoral amb el qual ja estem treballant el programa electoral, hi ha moltes coses que encara són vàlides, doncs per això mateix, no? Perquè la immobilitat de Demòcrates per Andorra fa que estiguem o igual o pitjor que fa 4 anys. Llavors això demostra clarament que moltes coses del programa, malauradament, encara són vàlides, no? Però això no treu que nosaltres tenim una responsabilitat com a consellers, que hem de continuar la nostra feina i que la ciutadania ens reclama, més enllà de les eleccions, continuar treballant fins al final, i nosaltres, evidentment, els tres ho continuarem fent, ja et dic, amb aquesta modificació de llei que estem treballant, i per què no d'altres, com hem fet fins ara, doncs continuar treballant, més enllà de modificacions a les lleis que puguin entrar, que n'hi ha diverses, que entraran, segons ja ens ha anunciat el govern públicament.
0: A nivell de, insisteixo, d'estratègia electoral, el programa electoral s'està treballant, les estratègies a les territorials, que suposo que també seran mostraran atenció, perquè al final la llista nacional, ja ho heu dit claríssimament,

0: sols, però les territorials segurament haureu d'acabar gestionant o haureu d'acabar tancant acords, si és que són possibles. Doncs això també ho esteu treballant ja, ho teniu una mica encarrilat?
1: La idea és fer aquests projectes de canvi progressistes, que hem parlat tots moltes vegades, perquè realment el país està en un moment en el qual necessita una visió d'estat. I en aquest sentit és només en blocs grans on hi ha, evidentment, de caire progressista, on puguem treballar-hi totes i tots. L'exemple més clar és Andorra la Vella, està funcionant amb diferents colors polítics. Hi ha el PS, hi ha Concòrdia, són veïns. Vull dir, bueno, per què no portar aquest tipus de projecte cap a un projecte més amb unes llistes parroquials? Ja et dic, de moment estem treballant tranquil·lament tot el treball, i quan hi hagi novetats, doncs, si cal, ja us les anunciarem, però de moment estem treballant principalment per fer programa i tenir projectes clars, no només nacionals, sinó de parròquia, per arribar a un canvi de govern que necessitem si volem realment tornar a ser l'Andorra que érem fa no tants anys, malauradament.
0: I tant. Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Andorra. Amb ganes de que arribi el dia 15, a veure doncs, com ha anat aquest procés, si hi ha diversos candidats, si hi ha diversos candidats, com has dit, 10 dies de campanya electoral... jornada electoral el dia 25, ho estic dient tot de memòria, m'estic guanyant aquí un...
1: Pues ho estàs dient molt bé.
0: I aleshores doncs, ja serà la persona que encapçali la llista. Pere, de veritat, gràcies i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Aquí a Andorra.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges prèmium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Hola, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. Preparats per repassar l'actualitat esportiva del país a ser Andorra, la 102.3. Ahir a la tarda va saltar la notícia, ho vam explicar en l'edició del Balcó. El Morabanc Andorra aposta per Jordi Ardèvol com a relleu de Francesc Solana. A falta de confirmació oficial, Solana no continuarà després de 16 anys al capdavant de l'àrea esportiva del club. Ho ampliarem de seguida. Us explicarem tota la informació que tenim i, sobretot, ens centrarem en la figura de Jordi Ardèvol. Anirem fins a Manresa per saber més d'ell, perquè durant 3 anys va ser director esportiu dels Bagencs. Està previst que en les pròximes hores el club tricolor anunciï el substitut de Solana, Jordi Ardèvol, que, com expliquem, ja ho té fet, l'acord està tancat. I us podem avançar que aquesta tarda hi haurà una roda de premsa de comiat de Solana a les oficines del club. Seran importants les explicacions que donarà l'actual general manager per saber com han anat succeint els fets i què pensa de tot plegat. És el primer gran moviment del club pensant en el futur més pròxim, perquè la intenció és començar un projecte des de zero, ja que l'actual s'havia desgastat des de l'últim ascens a l'ACB. Per això, el Morabanc ja ha mogut fitxar ràpidament i té lligat el nou director esportiu. Es diu, ho tornem a repetir, Jordi Ardèvol, i és l'escollit per ocupar el lloc de Francesc Solana a la direcció esportiva, tal com va avançar el periodista de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ahir a la tarda. Ardèvol serà l'encarregat de liderar la reconstrucció de l'equip tricolor. Però qui és? Perquè segur que molts de vosaltres no el teniu ubicat. Doncs Jordi

0: Trèbol va treballar com a director esportiu del Manresa del 2007 al 2010 i va ser el descobridor de Sergi Vaca i de Marcus Ericsson. Posteriorment va recalar al Barça com a responsable del bàsquet formatiu i va ser l'artífex, atenció, del fitxatge de Mario Esonja. Sí, Mario Esonja, quan va arribar al Barça va ser gràcies a Ardèvol. Després de 5 anys al planter blaugrana, va creuar l'oceà per fer de scouting, per fer de vistaire a l'NBA durant 7 temporades als New Orleans Pelicans i 3 a Los Angeles Clippers. Abans de saltar als despatxos, va iniciar-se com a entrenador. Parlem dels principis dels anys 2000. Va iniciar-se com a entrenador a les categories inferiors del Cornellà i de l'Hospitalet. La seva arribada comportarà una reestructuració esportiva que el club feia dies que rumiava. La prova és que un dels candidats sondejats va ser l'extricolor David Navarro, que va refusar l'oferta per motius personals. L'exjugador dirigeix actualment una agència de representació i no es vol moure de Santiago de Compostela, ciutat on viu actualment i on es va retirar com a jugador del Obradoiro. Amb la confirmació d'Ardèvol, l'entitat ha decidit, doncs, posar fi a l'etapa de Solana, que ocupava el càrrec de general manager des del 2010. L'actual dirigent, que ja li queden poques hores, sens dubte ha pagat les conseqüències d'una mala temporada i d'uns fitxatges poc encertats que han demostrat un baix rendiment a la pista. I ho demostren els resultats, el Morabanc, que es va salvar a última hora. Un cop Solana hagi deixat les seves funcions, caldrà saber què passarà amb les seves accions. És un altre tema, perquè disposa d'un percentatge important en el paquet accionarial del club i Solana és un dels propietaris i la seva sortida pot implicar la venda de les seves participacions. Respecte a Gorka Xàs, ahir comentàvem al programa els dubtes sobre la seva continuïtat, doncs tot indica que seguirà com a president del Morabanc. Ara quedarà la patata calenta de l'entrenador i la primera missió del nou director esportiu serà decidir si Zan Tabak continuarà a la banqueta tricolo. Això serà en el següent episodi. De moment ens centrem en el director esportiu, en l'arribada de Jordi Ardèvol i passarem per la capital del Bages abans de tancar el bàsquet, ja que la primera gran experiència als despatxos va ser a Manresa. Allà va estar 3 temporades el Jordi Ardèvol amb aquell rico Manresa. I qui té bones referències és el nostre company del Ganxo. Quina alegria tornar a parlar amb ell. Carles Jodar, com estàs?
1: Què tal? Com esteu? Com va tot? Novetats bones, no?
0: Sí, i sorprenents, perquè
1: sí,
0: sonava el nom, però eren només rumors i ahir ja vam poder confirmar que Jordi Ardèvol, exdirector esportiu del Manresa, ocuparà el càrrec de Francesc Solana i la seva primera experiència en un equip ACB va ser a la capital del Bages.
1: Sí, va ser la seva primera experiència, diguéssim, en equip ACB. Ell venia de l'Hospitalet, era i és. Jordi Ardèvol és una persona molt coneguda dintre del món del bàsquet, diguéssim, però molt de portes endintre del món del bàsquet, no tant de portes enfora de cara al gran públic. I és un gran coneixedor del bàsquet internacional. En el moment que va venir Jordi Ardèvol a Manresa, especialment ell s'estava especialitzant o coneixia molt el bàsquet africà, quan hi havia la intenció de conèixer molts jugadors de l'Àfrica que poguessin venir a fer la seva formació a Espanya, no? Llavors, d'aquí va acabar sortint el famós Sergi Vaca, no?, que el va portar a l'Hospitalet i que va continuar apostant per Sergi Vaca i, de fet, va acabar la seva formació, va jugar amb el Manresa mentre el Jordi Ardèvol era el director esportiu. Una persona, doncs, ja et dic, amb un coneixement del món del bàsquet internacional extraordinària, que segurament doncs, pel nom molta gent del gran públic no ho coneixerà, però que segurament dintre de cara endintre a ningú sorprèn que Jordi Ardèvol és una persona amb capacitats més que sobrades per fer de director esportiu de qualsevol equip ACB.
2: Va ser Ibaka el seu primer descobriment, però em va portar altres jugadors importants al Manresa, com Marcus Ericsson.
1: Sí, perquè sobretot és això que et dic, ell sobretot també s'ha dedicat molt a la formació, llavors jugadors joves, clar, jo sí que és veritat que a nivell professional li he perdut la pista des que va marxar de Manresa, sé que va anar al Barça, però fixa't, el Barça se'n va anar a fer jugadors de formació, és a dir, que aquest perfil de joves valors amb gran potencial, ell n'és un gran coneixedor. També és cert que aquests últims anys ha estat treballant amb equips NBA, no? De vistador amb equips NBA, que en el fons no deixa de ser això. És una persona que té molta capacitat per detectar talent, s'ha especialitzat bastant en això i, per tant, té aquesta detecció de talent, que jo penso que al final per un director esportiu és l'important, no? Veure, tenir molt, molt clar quin és el talent que vols, perquè després si tu ets detector de talent, tant és que sigui jove, bueno, especialment si és jove és molt important, però al final també grans noms, conèixer-los i el talent és clau per poder muntar un equip.
2: Així creus que és un encert del Morabanc apostar per Jordi Ardèvol, encara que fa molts anys que no està a la Lliga Endesa, al bàsquet formatiu del Barça sí, però penses que ha fet bé el club?
1: És a dir, jo et diré una cosa, si Solana ha de tancar una etapa, que entenc que és el que ha passat, no? Després de tants anys, doncs Solana, que jo crec que ha fet una feina extraordinària, s'ha decidit que ha de tancar una etapa, que també dins del món del bàsquet és extraordinari una etapa tan llarga com la de Solana, doncs jo penso que és un encert, perquè al final són persones que coneixen molt el bàsquet internacional i l'ACB està en el top del bàsquet internacional, no? Per tant, coneixen perfectament l'ACB, veuen partits d'ACB, jo no sé, jo últimament l'he saludat 6 o 7 vegades al pavelló del Congost, veient partits que ve a veure partits, no? Vull dir que el coneixement de bàsquet que tenen aquests avistadors és tan gran, vull dir, pensa que si estan tot el dia, coneixen noms, coneixen representants, vull dir que jo estic segur que sí, que és un encert, i a més té un currículum i un saber fer i un... Diguéssim, dintre del món del bàsquet té com molt bona premsa el Jordi Ardèvol. Per tant, jo penso que sí que és un encert.
2: I és
1: Sí. Digues.
2: I és un bon paio en el tracte personal, eh?
1: Sí, és una persona d'un tracte molt afable i... Sí, molt... El seu... té un tracte especialment afable, el Jordi Ardèvol. Això sí que t'ho puc garantir. Recordo per pandèmia, per exemple, doncs, amb un vídeo que podeu trobar al nostre YouTube. Per pandèmia, doncs, vam estar en contacte i ens va estar explicant tota la història que li suposava portar el Sergi Ibaka a Catalunya, que el van perdre perquè se'n va anar a França, li van perdre la pista, el van haver d'anar a buscar a França... i explica anècdotes, doncs això, no? Vull dir, i sempre amb un tracte molt, molt afable, el Jordi Ardèvol, segur.
2: Serà l'encarregat de dissenyar la plantilla de la temporada vinent, i aprofito, ja que et tinc aquí, Carles, per donar-te les gràcies, perquè el Baxi Manresa ens va fer un favor a Gran Canària, especialment aquest, també contra el Saragossa, que vaig poder veure el partit en directe, però especialment guanyant al Gran Canària Arena.
1: A Gran Canària, sí, ostres... La veritat és que quan es passa aquesta angoixa és dramàtica, eh? perquè el pas de l'ACB a l'Alet és un abisme. Llavors, sí, la veritat és que va anar bé que el Manresa pogués guanyar el Gran Canària i el Saragossa. Però bueno, espero que l'Andorra no hagi de patir tant com ha patit aquest any. Això el que posa en valor... El que tenim de la Lliga ACB, no? Que és una lliga molt competitiva, molt, molt, molt, molt, molt competitiva, que està, no és fàcil, i que el fet de mantenir-se i de poder tenir grans jugadors, al final podem veure pels nostres pavellons els millors jugadors d'Europa, no? I per tant posa molt en valor el fet de tenir un equip ACB a la teva ciutat, al teu país, en aquest cas, no? Doncs, ostres, és veritablement És un espectacle molt bèstia el que tenim.
2: És un valor important, sí, sí. Tenir un equip a la millor lliga d'Europa, en aquest cas el Morabanc Andorra, que continuarà una temporada més. I l'última, breument, el Baxi Manresa jugarà l'Eurocup?
1: No se sap. Que la intenció de jugar a Europa és evident, sí, que té molts números d'anar a competició europea, sí, però si serà Eurocup o serà BCL, això està més dubtós. Perquè, de fet, hi ha un trasbals de jugadors, augmenta l'Eurocup, però hi ha equips com, per exemple, Tenerife, que han quedat millor classificats, òbviament, que el Baxi Manresa, i, per tant, ja han anunciat que volen l'Eurocup, quedaran places lliures de BCL, i, per tant, en aquests moments és tot tan convuls que dir a quina competició europea serà la propera temporada del Baxi Manresa és veritablement difícil. Que la intenció ja és tota de seguir a Europa, això sí, i que tal com estan les coses, molt probablement el Manresa té totes les opcions d'anar a Europa la temporada que ve també.
2: Estarem atents al puzzle que quedarà dels equips de la Lliga Endesa respecte a les competicions europees. Carles Jodar, al ganxo, sempre és un plaer. Sí, sí.
1: Un plaer, moltes gràcies.
2: Cuida't molt i passa un bon estiu.
1: I molt content que la temporada que ve podré tornar a Andorra.
2: I tant, et rebem
1: a veure
2: amb els braços
1: oberts. Andorra hi vaig sovint, eh? Andorra pujo molt sovint, però a veure bàsquet encara amb més ganes.
2: Ens veiem, Carles. Bon estiu.
1: Vinga, gràcies. Bon estiu. Adéu-siau, adéu.
3: Aquí Esports.
0: Acabem el programa amb atletisme. Hem de felicitar els nostres corredors perquè van fer un bon paper a l'Europeu Challenger d'atletisme a Mònaco. 14a posició final i podis de Pol Moya i Ariadna Fenés. Doble plata pel Pol i un bronze que va aconseguir la nostra convidada que ja ens escolta ara mateix a l'antena de la SER. Hola, Ariadna, què tal estàs?
4: Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, contents perquè vas pujar al podi, tercera plaça, als 500 metres, és així, no?
4: 5.000.
0: Als 5.000 metres, 5.000, ja pensava jo, eh? Als 5.000 metres, establint, això sí, un nou rècord d'Andorra.
4: Sí, sí, sí, així és.
0: T'ho esperaves perquè... Des de fora no està tan malament, eh, aquesta tercera plaça, a un segon de la plata.
4: Sí, sí, sí, la veritat és que, o sigui, la posició no me l'esperava per res. Jo sí que anava a fer la meva cursa i intentar baixar dels 17, que era l'objectiu, i bé, ho vam poder assolir.
0: Realment, aquest Europeu Challenger tenia la seva importància. No sé si hi havia molta competència.
4: Sí, la veritat és que n'hi havia bastanta. Érem als països dels Jocs Petits d'Estat més algun convidat, és a dir, que hi havia més països dels Jocs. I bé, jo crec que va... O sigui, de fet, a la prova que vaig fer jo érem 14, quan als Jocs normalment som una mica menys.
0: I a més, en el teu cas, va rebaixar el rècord que tenia des del 2002 Sílvia Felipó. Això també significa que vas progressant dins de la federació.
4: Sí, sí, sí. Bueno, òbviament, pues, per mi el meu objectiu és anar baixant les meves marques. Sí que jo tenia molt clar que volia anar a un ritme per volta més o menys que ja havíem acordat amb el meu entrenador. Després sí que és veritat que vam analitzar una mica les rivals abans de competir. Si em podien fer la cursa, pues millor, i si no, anava a tirar. I això al final és el... Més o menys sabíem que la primera estava bastant lluny de les marques que podria tenir jo, i vam dir, bueno, la primera que tiri. I està entre la segona, tercera, bueno, la quarta i la quinta, més o menys, eren el temps que més o menys jo volia fer o que tenien ja de prèvies marques anteriors. I després és anar, bueno, analitzar la cursa com està funcionant, no? Al principi van començar a tirar i la veritat és que em va anar molt bé. Sí que és veritat que amb aquest tipus de cursa no és un ritme constant, que a vegades et frenen, després a la següent volta tornen a accelerar, i més o menys és el que va passar. I a les últimes pues, ja em van dir esteu anant més lentes de lo previst, és moment de tirar i vam fer això.
2: A banda dels 5.000 metres, vas participar en alguna altra modalitat?
4: No. En aquest cas només hi havia els 5.000, el 10.000 no es feien. Aquí hi ha proves que en els jocs es fan i aquí no. I bé, sempre vaig a tirar el més llarg possible i era els 5.000.
2: I deia que després de Mònaco, ara què? Quins plans tens?
4: Bueno, ara de moment tenim pensat fer alguna cursa així també una mica més curta de 10 quilòmetres ruta al campionat d'Andorra si tot va bé i després ja deixarem passar segurament l'estiu i encara hi ha llarga distància mitja marató cap a principis de setembre.
2: Tampoc et va malament, les carreres com les mitges maratons que has pogut fer en aquest principi de primavera o part de l'hivern.
4: Sí, no, la veritat és que aquest és l'objectiu, anar tirant cap al llarg, que crec que podem millorar bastant més i bé, tot, sempre i quan amb una progressió, les curtes ens van molt bé per anar un pèl més ràpid i jo crec que pues això, l'objectiu és aquest, motiven per anar progressivament pujant la distància.
2: I un bronze com el que vas aconseguir a Mònaco també et motivarà de ben segur i donant-li l'enhorabona per aquest bronze a Mònaco. Sí, com deia, Cristina Martins va fer un nou rècord, a més Aurora Carballo va fregar el pòdium en una quarta posició i Pau Blasi va ser vuitè, tant l'Aroa com el Pau als 400 metres llisos i la Cristina Martins en els 800 i a més del la doble plata de Pol Moya als 800 i als 1.500 i a la tercera posició d'Ariadna Fenés als 5.000 metres. Ari, gràcies i segur que tornem a parlar.
4: Merci a vosaltres, moltes gràcies.
2: Ariadna Fenés, per tancar l'Aquí Esports, avui dimecres, informació nacional, hora 14. Més esports a la tarda. Gràcies.
3: Cerdán era el líder de la trama Leire para entorpecer investigaciones judiciales y Leire no era una simple militante de tercera en el Partido Socialista. El sumario del caso al que ha tenido acceso la SER y cuyo secreto levantó hace unos días el juez avala ya lo que adelantaba el auto del juez Pedraz, que existió una orden del secretario de organización del partido entonces que Leire llegó a ofrecer incluso un pacto al abogado de Villarejo y recoge además una inquietante declaración de un guardia civil que asegura que su jefe le ordenó no ser especialmente proactivo a la hora de investigar al PSOE. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, y seguimos en la SER desbrozando documentos que dejan una disección de ese rol preeminente de Santos Cerdán sobre Leire Díez, a quien se atribuye en la trama una posición ejecutiva. Decía ya el auto que Cerdán puso la estructura del partido al servicio de la trama y las actuaciones de la AUCO han ido en esa línea. Se llevaron los teléfonos móviles de la gerente del PSOE y de dos trabajadoras para averiguar hasta qué punto. Pero además ahora sabemos que la AUCO tomó declaración a 16 personas, también a compañeros suyos, a guardias civiles. Uno testificó que recibieron instrucciones del superior en el pasado para ponerse de perfil y no ser proactivos en temas de corrupción política. También interrogaron, como decías, al abogado de Villarejo. Les contó que Leire Díez ofreció un pacto al comisario con la fiscalía.
3: Ahí media lo desgranamos todo. Son miles de folios que estamos leyendo, que estamos actualizando en cadenaser.com en una mañana de muchísima actividad política y con un anuncio importante, muy importante, que acaba de hacer en Barcelona Pedro Sánchez durante su intervención en el Circle de Economía. En este contexto político, Pedro Sánchez acaba de anunciar que en breve comenzará a trabajar en los presupuestos de 2027. O lo que es lo mismo, Jordi Fàbrega, el gobierno renuncia finalmente a los presupuestos de este año. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí. El gobierno hace oficial que cierra la carpeta de los presupuestos de 2026 y dice que desde ya, esta misma semana, se va a poner a trabajar en las cuentas del 27. Anuncio que, como dices, acaba de hacer Pedro Sánchez hace unos minutos.
7: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
6: Presupuestos que, para que salgan adelante, van a tener que contar con el apoyo, entre otros, de Junts y de Esquerra, los que Sánchez ha aprovechado para lanzar varios guiños en su intervención en el Cercle d'Economia en Barcelona, y que serán unas cuentas, dice, sociales y en las que la vivienda será una prioridad.
3: Ahí media lo explicamos y contamos también el último acuerdo entre el PP y Vox que desbloquea el gobierno de Mañueco en Castilla y León. Mañueco, que fue a elecciones para librarse de Vox y que le cede ahora la vicepresidencia de su gobierno a Carlos Pollán y también a la ultraderecha tres consejerías, un acuerdo en el que de nuevo Vox le cuela al Partido Popular el principio de prioridad nacional.
8: La prioridad nacional es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón. Por tanto, una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real.
9: Que nos fiamos, si no, no estaríamos aquí. El pacto que hemos firmado es un pacto amplio, es un pacto muy detallado, y por supuesto que creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido a las dos partes para dar estabilidad.
3: Vox, que recordemos es la línea roja que PNV y Junts utilizan como excusa para no sumarse al plan Feijóo para sacar adelante una moción de censura instrumental. Del resto de cosas del día, Donald Trump admite que está preocupado por la posición de Netanyahu en la guerra de Irán. Teherán ha atacado en las últimas horas intereses de los Estados Unidos en Kuwait o en Bahrein. Hay un muerto. Y Trump, que en un podcast ha reconocido esta mañana su tensa conversación con Netanyahu, en la que le dijo que estaba jodidamente loco al poner en riesgo la paz atacando el Líbano. Aunque el nombre propio de este día es, sin duda, Leo Messi, premio Princesa de Asturias del Deporte.
10: El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
3: Leo Messi, que va a recoger su galardón en Oviedo el próximo 23 de octubre. Antes tiene cita con su selección argentina en el Mundial, en el que será seguramente su último Mundial. Luego hablamos en Hora 14 de Messi con Lluís Flaqué.
11: Hora 14, con Javier Casal.
3: De momento nos acercamos hasta la redacción de informativos con otras noticias de este día. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. 5 policías forales de Navarra han muerto esta mañana en un accidente en el Goibar, en Guipúzcoa. Iban a un curso cuando su furgoneta ha chocado contra un camión cisterna. De momento se siguen investigando las causas de lo ocurrido, pero desde esta mañana está habiendo cortes en la AP8 en ambos sentidos. Además, seguimos muy pendientes del incendio que está activo en Murcia, en el Valle Carrascoy, que ha arrasado ya unas 177 hectáreas. Ya no existe frente activo. Y lo último es que el gobierno murciano ha asegurado que la evolución es favorable y que confían en que pueda quedar estabilizado esta misma tarde. Y una última hora de los tribunales, la Audiencia de Valencia ha corregido a la jueza de Catarroja y permite a Carlos Mazón que se persone en la causa de la Dana.
3: El tiempo, respiro generalizado y bajada de temperaturas, Jordi Carbó.
13: Tiempo radiante, es decir, sol y muy buena visibilidad con un cielo muy azul, es lo que nos espera para esta tarde en la mayor parte del país, con alguna excepción, por ejemplo, en Galicia, sobre todo cerca de la costa, nubes que solo dejarán alguna llovizna, pero con ambiente fresco. En el resto del país, al sol, ambiente agradable y calor mucho más moderado en el centro, sur y mediterráneo que los últimos días, con máximas de 25 a 30 grados, solo en el Valle del Guadalquivir vamos a superar los 35 de máxima. La próxima madrugada la lluvia ganará protagonismo en el Cantábrico.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
11: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
14: Des de Barcelona, Pedro Sánchez insisteix que esgotarà la legislatura, acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve i ha dit això el president espanyol sobre aquest oferiment del PP a Junts de presentar una moció de censura instrumental.
15: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía.
14: El president espanyol està tancant aquesta hora la gran trobada anual dels empresaris catalans, les del Cercle d'Economia. De seguida anem en directe al Palau de Congressos. Mínim històric del consum de tabac a Catalunya. El 20,6% de la població major de 14 anys fuma. És el percentatge més baix des que hi ha registres. L'alerta sanitària, però, és entre els adolescents. Un de cada quatre menors de 18 anys vapeja o fuma cigarretes electròniques.
16: No estic fumant tabac, però estic fumant vaper. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
17: Realment és que fumar és una merda.
18: És una herència que no m'agradaria deixar mai.
14: Aquesta és la campanya del Departament de Salut. Fumar és una merda. Les línies 1 i 5 del metro de Barcelona són les que tenen menys internet.
19: Quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
20: La cobertura no funciona, sempre va malament.
21: A totes les estacions.
14: Avui a Ser Catalunya fem el mapa de la falta de cobertura al suburbà de Barcelona i us expliquem el per què. Segons Transports Metropolitans, la infraestructura no té prou capacitat per l'alta quantitat de passatgers. Novetats importants en el cas Andic. La jutgessa ordena investigar si hi ha terceres persones involucrades en la presumpta mort del magnat i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga tant del pare com del fill, de Jonathan Andic. Tot això en un dimecres en què al Parc del Fòrum comencen els primers concerts del Primavera Sound. Guitarrica de la Fuente com un dels artistes que avui inauguren aquest festival en aquesta jornada que es fa gratuïta, en la que hi actuaran artistes com aquest. Fins diumenge, 150 artistes i 18 escenaris al Parc del Fòrum. I també avui anirem a Berga. Ja està immersa en la Patum. Aquest vespre es farà la passada a la plaça a un dia del dia gros, que és demà dijous. Són dos esdeveniments culturals que estan molt pendents del cel. Jordi Carbó.
13: El temps d'avian que està fent arreu de Catalunya permet que la temperatura pugui pujar. Si bé aquest matí ha començat amb ambient més fresc que els darrers matins, les màximes seran semblants a les d'ahir, de 25 a 30 graus a la major part de poblacions, més a prop dels 25 que dels 30, tret del Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, on arribarem a superar els 30 de màxima. El sol, ambient agradable, fins i tot una mica calorós, però amb menys humitat que ahir, no hi ha tanta sensació d'aixafogor. Hi ha alguns núvols a les comarques de Girona, avui no deixaran més que algunes gotellades, i entre demà i divendres, descens significatiu de la temperatura, deixarà de fer calor, i entre demà a la tarda i la matina de divendres, les tempestes acabaran abarcant gran part de Catalunya, sobretot la meitat est.
14: Però com que la calor s'ha avançat una miqueta, Lleida ja des de demà mateix 1.200 locals i botigues del centre faran de refugis climàtics. Això normalment es feia a finals de mes, però aquest any s'avança. Manel Llaràs és president de Pimer Comerç a Lleida.
22: Persones grans, dones embarassades o qualsevol tipus de persona que tingui una necessitat, moltes vegades l'establiment que té més a prop és aquest establiment a peu de carrer per cobrir aquesta necessitat en moments de molta calor, de que puguin entrar, puguin descansar, puguin ser atesos en un vas d'aigua.
14: A la tècnica tenim a Guillem Arnal, a la producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
14: Què tal? Bona tarda. Les jornades anuals que reuneixen a tots els empresaris catalans acaben ara mateix a aquesta hora amb el president del govern, Pedro Sánchez, en directe ara mateix des del Palau de Congressos. Aquest és el son directe.
23: Culminando, yo creo que algo que es un hito histórico en la construcción europea, como es la mutualización de la deuda, como es la definición de bienes públicos europeos, el clima, la tecnología, el talento, la formación, la seguretat i la defensa, com antes.
14: La cloenda d'aquestes jornades del Cercle d'Economia, ara mateix ho està seguint en directe la Laura Pons. Laura, bona tarda.
24: Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
14: I ara ho dèiem, el president espanyol acaba d'anunciar que vol presentar pressupostos l'any que ve, 2027, per tant, insisteix en que vol esgotar la legislatura, i sobre aquesta moció de censura instrumental que proposa el Partit Popular, simplement ha dit que celebra que els de Feijó, i en concretament el líder Alberto Núñez Feijó, tornin a reconèixer Junts per Catalunya com a interlocutor.
24: Sí, són dos missatges importants, Joan. Primer, deixa clar que vol seguir governant, que vol arribar al final de la legislatura, i prova d'això és que presentarà els pressupostos del 2027. És el primer anunci que ha fet aquí fa pocs minuts al Cercle d'Economia.
23: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
24: Sánchez demostra que seguirà al capdavant del govern encara que PNB i Junts hagin demanat eleccions per tots els casos judicials que esquitxen el PSOE. I segon missatge dirigit a Feijó, després que se li hagi esfumat la possibilitat de convocar una moció de censura, encara que sigui instrumental, el president del govern celebra que el Partit Popular reconegui a Junts com a interlocutor.
23: Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. En serio, no lo digo como provocación, porque efectivamente los indultos, las medidas de gracia y también esta ley de amnistía, lo que pretende es recuperar algo que uno de los principales analistas de La Vanguardia dijo en su momento, después de la amnistía, dijo: ya estamos todos.
24: I estamos todos el que fa Pedro Sánchez és aferrar-se als socis conscient que els necessita i els recorda que ha sigut ell qui ha pres decisions difícils i valentes com l'indult, l'amnistia, per exemple. Sánchez ha evitat fer referència explícita als presumptes casos de corrupció que l'envolten. Qui sí que ho ha fet, però, és la presidenta del Cercle, Teresa García Milà, qui ha volgut fer aquesta petició al president del govern davant d'aquests casos judicials que afecten el PSOE.
0: Sí que queremos trasladar nuestra preocupación y una convicción clara. España necesita seguir reforzando sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. En lo que concierne a la actividad del sector público y su relación con los intereses públicos.
24: És el que li demanava transparència. Milà també ha demanat polítiques valentes a Sánchez en termes de finançament, de polítiques migratòries, així com valentia per construir també nou habitatge, sempre, això sí, tenint en compte la participació pública o privada i amb marcs legals que, diu, donin seguretat jurídica a llarg termini.
14: Gràcies, Laura Pons. Sobre les investigacions de la corrupció que afecten els socialistes, avui hem sabut que el PP citarà el president català Salvador Illa a la comissió d'investigació sobre el cas Coldo. És la segona vegada que se'l cita. Justament avui, Illa ha assegurat al Parlament que el seu partit no n'hi ha de corrupció, deixant clar que es refereix al PSC, als socialistes catalans. Xavier Velló, des de la Cambra Catalana, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
14: El president s'ha sotmès avui a la sessió de control. Tota l'oposició li ha reclamat explicacions sobre aquest fet, que la jutgessa del cas Leire demanés informació sobre les despeses de la campanya electoral dels socialistes catalans.
1: El president Illa ha assegurat que totes les factures d'aquella campanya que ara ha requerit el jutge estan perfectament auditades a la Sindicatura de Comptes i que poques explicacions té més a donar al respecte perquè ha actuat correctament.
2: Està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Què més vol que faci? Quines explicacions necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes.
1: Però l'oposició en bloc ha pressionat el govern, especialment la dreta, que veu sospites tant en això com en el contracte que es va donar a Huawei sobre la fibra òptica, després que s'hagi relacionat la trama Zapatero amb aquesta empresa xinesa. Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
4: Quantes ombres al seu voltant, president, i el pitjor de tot és que vostè actua com si no passés res, que no parlem de fake news.
21: Empieza a quedar claro que ni Zapatero era Bambi ni usted es el yerno ideal.
1: També els socis, encara que amb menys contundència, li demanen fer net. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
25: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar res.
26: Perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
1: I ha acabat deixant clar que, com a mínim, el PSC no té res a veure en tot plegat.
27: El meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: Assegurant que la lluita contra la corrupció és una línia vermella.
14: Bé, doncs tornem al Palau de Congressos. S'ha acabat ara mateix aquesta última intervenció, aquesta intervenció del president del govern espanyol. Per tant, es tanquen aquestes jornades que tenien aquest any aquest títol. L'autonomia estratègica d'Europa, que segons doncs, els empresaris implica, en el context actual, desenvolupar la indústria militar. De fet, en les últimes setmanes ja hem anat explicant que la Generalitat vol que la indústria catalana aposti per aquest sector, Pol Valero.
28: Bona tarda. Sí, durant els 3 dies, tant el Cercle com les empreses participants han destacat la necessitat de tenir una política de defensa comuna a la Unió Europea. Des de Satelliot, empresa catalana especialitzada en nanosatèl·lits, han demanat més coordinació entre les diferents companyies. Jaume Sampere, conseller delegat.
29: Europa són 28 països que van cada un pel seu costat i que encara seguim cada un dient sí, sí, tenim que tenir campions europeus perquè siguin els nostres.
28: Alhora, les companyies catalanes de defensa han reclamat més facilitats per accedir a contractes públics i guanyar mida. De moment, la Generalitat té en marxa un pla perquè 400 empreses tecnològiques entrin al sector militar.
30: I ara esto ha hecho un giro estratégico fundamental. 1000 capacidades productives de innovación en Cataluña que se enlazan al gran objetivo de reforzar indústria de la defensa i seguretat d'Espanya.
28: Paraules del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, també aquí a les jornades del Cercle.
14: Passa un minut d'un quart de tres.
11: Hora 14, amb Joan Bofill.
14: I la bona notícia del dia és que el consum de tabac a Catalunya ha caigut al mínim històric. Mai, des que hi ha registres, hi havia hagut tan poca població fumant. El 20,6% del total de gent de 15 anys en amunt. Però la part negativa, el més preocupant, és que no para de créixer els adolescents que vapegen o fumen cigarretes electròniques.
31: No anem malament. Estem disminuint el consum de la població adulta. Els joves no fumen molt, fumen molt menys que fa 5 anys. I això és una realitat. Tot no és tan bonic perquè ens pugen altres formes de consum. En aquest cas, el de les cigarretes electròniques, que doncs s'han doblat en els últims 4 anys.
14: Aquesta és la fotografia que ha fet avui el secretari de Salut Pública. Susana Ruiz, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Joan.
14: Comencem amb la bona notícia. Mai abans des que hi ha registres s'havia fumat tan poc tabac a casa nostra.
3: El consum ha caigut al 20% quan 10 anys enrere era de gairebé el 26%, segons l'enquesta de Salut de Catalunya. Per edats, la franja de 45 a 64 anys és la que fuma més. Els homes són més consumidors que les dones i les classes socials baixes més que les mitjanes i les altes. Entre les embarassades, la tendència és a la reducció, però encara la meitat de dones fumadores mantenen el consum de tabac durant la gestació. Tot i aquesta disminució general, el tabac continua provocant una mort cada hora, com diu Esteve Fernández.
5: 10.000 persones que moren a Catalunya a l'any, 54.000 a l'estat espanyol. Estem parlant de, a més, morts que són evitables.
3: A Catalunya, l'any passat, 73.000 persones van deixar el tabac, la majoria, 6 de cada 10, amb suport sanitari. 71.000 fumadors van seguir tractaments farmacològics.
14: Però com dèiem, aquesta baixada de fumadors queda igualida pel que s'anomena nou tabaquisme. Cigarretes electròniques, vapers, altres productes similars que estan agafant molta força entre els joves.
3: Entre els estudiants de 14 a 18 anys, el consum diari de tabac s'ha reduït a la meitat en les últimes dues dècades, però amoïna el fet que els joves estiguin substituint el fum pel vapor. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut de la Conselleria.
6: Estem en que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
3: Això tot i que la venda a menors d'aquests productes està prohibida. En el conjunt de la població fumadora, les cigarretes electròniques són minoritàries. No representen ni el 2% del consum total.
14: I a aquesta hora tenim novetats en la investigació del cas Endic. Novetats importants, aquest cas, recordeu que manté imputat a Jonathan Endic, acusat de la mort del seu pare, del fundador de Mango. Avui hem sabut que la jutgessa ha ordenat investigar si hi ha terceres persones involucrades i, particularment, la influència que va poder exercir la psicòloga de tots dos, de pare i fill, Andrea Villòria.
7: Sí, la jutge ha acordat revisar tots els missatges i totes les trucades de la víctima i també de l'acusat per aclarir la possible influència, i és literal, de terceres persones involucrades i concretament de la terapeuta que els visitava a tots dos. Així es desprèn d'un escrit judicial avançat pel diari El País i consultat per la cadena SER, un escrit on els Mossos admeten que els indicis fins ara són encara insuficients i on la fiscal demana aclarir algunes imprecisions. Volen aclarir també si la proposta d'anar a Montserrat aquell dia va ser només del fill o si va intervenir algú més. En l'escrit, la magistrada aprofita per recollir més indicis contra el primogènit, com que va dir que era habitual que fessin excursions junts i que ha demostrat que era el primer cop que ho feien en 10 anys. La magistrada escriu que estan en una fase encara molt inicial de la investigació i insisteix que les proves que han recollit fins ara li fan creure que es tracta d'un homicidi premeditat i preparat.
14: La jutgessa Andrea també ha ordenat que s'entregui el llistat de trucades de Jonathan Endic mentre era de viatge a Equador, on segons ell li van robar el mòbil, i això és un punt clau perquè els Mossos creuen que va desfer-se del telèfon a propòsit, i la defensa sosté tot el contrari.
7: Exacte, la defensa ha arribat a mostrar trucades d'aquells dies, un viatge exprés de 48 hores a Quito que Jonathan Endic va fer al març de l'any passat i on, segons ell, li van robar el mòbil. Els Mossos, en canvi, com va avançar la SER, sospiten que va aprofitar aquell viatge per desfer-se del telèfon i amagar proves. D'entrada perquè era un viatge de feina exprés, però la seva secretària no en sabia res. I segon, perquè el dia abans de pujar a l'avió va desconnectar l'aplicació Salut del mòbil, la que registra els passos, el pols o les hores de son. Dos dies després, segons Apple, aquest iPhone va deixar de donar senyal i no s'ha pogut recuperar els WhatsApps previs. Ara la jutge demana a Vodafone les trucades per comprovar si va utilitzar amb naturalitat el telèfon durant aquell viatge o si ja se n'havia desfet.
14: I aquest és el so d'aquests dies pels voltants de la Sagrada Família. El so de les grues del muntatge queda exactament una setmana perquè el papa beneeixi la Torre de Jesús i això diuen alguns comerciants dels preparatius.
8: Bueno, és una mica caòtic perquè, mira, ja veus, avui quasi no puc obrir perquè tenia les balles aquí davant del quiosc. No em sembla malament, el que passa que, clar, a mi m'obliguen a tancar el dia que ve el papa.
9: Han tallat molts carrers, estan fent soroll per les nits, avui a les 3, 6 del matí, per muntar tot això no s'ha pogut dormir. Però, bueno, a veure, suposo que entenc que és un moment que és important, però clar...
14: La polèmica o les polèmiques, ja sabeu, continuen sent l'ús del català d'allò 14 durant la visita i també el cost econòmic, perquè si la visita costarà un total de 25 milions, el 20% el pagaran els governs autonòmics. La Generalitat, en concret, pagarà 1,6 milions. Ferran Dalmau.
0: Aquest matí, Òmnium, Assemblea i el Consell de la República han demanat per carta al Vaticà que incorpori el català en la visita a la Sagrada Família, i la Fundació Ferrer i Guàrdia també s'ha queixat fa poca estona. Hongria Panadero és la seva directora.
10: Si fos una visita realment privada, podríem parlar a la llengua que fos. Però, sent una visita d'aquestes característiques, la llengua hauria de ser el català.
0: El govern assegura que des del primer dia està pressionant pel català. Ramon Espadaler, conseller de Justícia a Catalunya Ràdio.
12: No són gestions de darrera hora. Des del minut zero, doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància, doncs, del fet del català. Hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès.
0: Més enllà de l'idioma, l'altra polèmica és per la xifra de diners que pagarà Catalunya per aquesta visita. Més d'un milió i mig d'euros que la Fundació Ateus per Catalunya considera inapropiats.
13: El Vaticà hi ha eleccions, voten les dones. Només amb aquestes dues coses ja queda clar que no és una democràcia.
0: És el seu president Albert Riba la presentació de la campanya Jo no t'espero, de totes les entitats socials que s'oposen a la visita de Lleó 14.
14: I encara a Barcelona, si agafeu cada dia el metro, us hi trobeu segur a diari. Però potser encara no us havíeu preguntat el per què.
15: La cobertura no funciona. Sempre va malament. La L1, L4 i també a vegades la L2.
16: A totes les estacions, a l'andana. Principalment. La blau...
14: Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del transport públic? Doncs us ho expliquem de seguida, en dos minuts.
11: Cadena SER.
17: ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa?
18: I això, va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
17: No puedo leer ni escribir.
11: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
19: Com a meravelles, estrelles.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros, ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
20: Els 40, aquest any
22: celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà.
20: Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya.
22: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
20: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
11: Hora 14. Amb Joan Bofill.
14: 5 minuts i seran 2:15. Per què no hi ha cobertura d'internet en molts punts del metro de Barcelona? La línia 1 i la 5 són on més falla l'internet.
23: Jo faig servir molt la línia blava i la vermella. I no et podria dir ara en quines, però sí que quan hi ha estació parada, vale, tinc cobertura, però quan estem a sota els túnels, quasi no.
14: I la línia 3, on falla més, per exemple, és entre Passeig de Gràcia i les Ceps.
32: La línia 3, hi ha 3-4 estacions al trajecte de cada dia que no. Les Ceps, Fontana...
14: La L4 entre Bogatell i Urquinaona. Ho hem comprovat des de SER Catalunya fent diferents trams a la xarxa i parlant amb diferents usuaris. De fet, que ha fet aquesta recerca és el nostre company en Pau Puig. Pau, segons Transports Metropolitans, aquesta poca cobertura coincideix amb els trams en què hi viatja més gent.
33: Des d'abans de la pandèmia, els passatgers del metro de Barcelona han augmentat un 16,5%. En un dia laborable, l'agafen 1,5 milió de persones. Segons el professor d'informàtica, multimèdia i de la comunicació de la UOC, José Antonio Morán, això pot afectar la cobertura.
34: Si hi ha molts usuaris que a la vegada estan intentant accedir a la xarxa del metro, de vegades aquesta xarxa no té capacitat per gestionar totes les trucades o totes les demandes que hi ha.
33: Però aquest no és l'únic problema. A banda de ser més passatgers, també hi ha més demanda de dades, de persones que miren fotos i vídeos i actualitzen contínuament Instagram o TikTok.
34: La xarxa no està pensada perquè estiguem veient pel·lícules al vagó. Està pensada, doncs, perquè puguem fer una trucada, ens puguem comunicar. Què passa? L'ús que estem fent d'internet cada vegada ens porta més a un consum de continguts que és molt massiu en quant a demanda. Vale, són continguts que generen molt tràfic de dades.
33: Són declaracions a SER Catalunya.
14: I, de fet, ara mateix el metro té 4G a tota la xarxa, però tema bé estar parlant ja amb les companyies telefòniques, que són les responsables, perquè també hi arribi el 5G.
33: Quan baixem al metro, el formigó i l'estructura dels túnels bloquegen l'entrada de la cobertura exterior. Per això cal muntar una xarxa directament a dins. Cada parada té una estació base des d'on es distribueix el senyal i cada companyia, Telefònica, Vodafone o Orange, per exemple, ha de garantir la cobertura als seus usuaris mitjançant cables i antenes situades a les andanes i als passadissos. I quan el metro entra un túnel, els viatgers tenen connexió gràcies a un cable que hi ha a sota la via. Segons Moran, implementar el 5G només aportarà velocitat a l'hora de carregar continguts en els telèfons amb aquesta tecnologia, però no augmentarà la capacitat global de la xarxa.
34: Hem de diferenciar entre el que és la tecnologia i la capacitat de la xarxa. O sigui, nosaltres podem tenir una tecnologia 5G, però que la xarxa 5G no tingui una capacitat molt alta i que tinguem problemes de connectivitat igualment.
33: Per això calen estacions base que puguin gestionar més trànsit de dades.
14: Al web de Ser Catalunya teniu una enquesta on ens podeu explicar els punts on hagueu notat que us falla la cobertura. Gràcies, Pau Puig.
33: A vosaltres, fins ara.
14: I els esports avui tenen un nom propi, és Leo Messi. Adrià Soldevila, bona tarda.
1: Bona tarda. Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. Així ho ha determinat el jurat presidit per la nedadora Teresa Perales. Messi és el futbolista amb més títols de la història, 47 en 23 temporades, entre els quals hi destaquen una Copa del Món i una Copa Amèrica amb la selecció argentina i 10 lligues i 4 Champions League amb el Barça. També és el jugador amb més pilotes d'or, 8, que l'han definit com el millor futbolista del món i, per molts, el millor de la història. Messi succeeix en el guardó a la tenista Serena Williams i ho fa no només pel seu talent en l'esport, sinó també, i com diu el veredicte, per la seva formidable i continuada labor solidària per promoure l'accés a l'educació i a la cura de la salut dels nens més desafavorits.

0: lo niego todo.
1: Lo niego todo, del maestro Sabina, sonant al llapis de memòria del seu coautor, el Benjamín Prado, que és un tema publicat l'any 2017, que Benjamín vindria a ser com una esmena a la totalitat d'etiquetes que li han col·locat al Sabina al llarg de tota la seva trajectòria, no?
2: Total.
1: I aquesta idea és teva, és seva... ¿Qué iba a tener?
2: Pues mira, esta canción tiene lo que yo creo que tienen las... Lo siento, aunque estoy involucrado, las buenas canciones, que es que tiene una botella.

El llapis de memòria de l'escriptor Benjamín Prado. També hi hem trobat el Hurricane de Bob Dylan, un tema que narra la història del boxejador Rubin Hurricane Carter, que va ser condemnat a cadena perpètua injustament. I pel que tinc entès, Benjamín, la gran repercussió que va tenir

0: Muchos habrá que contar algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol.
1: Ah, ¿no?
0: No, pero tenemos que, de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos, y que ocupará el espacio natural del acontece que no es poco y de lo que queda del día.
1: Muy
0: pero
1: bien.
0: Oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo que hemos dejado plantado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un beso,
1: Carlos.
0: Nieves.
1: Gracias.
0: Próximo día te haremos un poquito más. Venga.
1: Vale.
2: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
3: Els controls de l'AACA sobre les pensions d'invalidesa permeten estalviar uns 800.000 euros. Bona tarda, obrim el balcó.
4: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
3: Així ho ha assegurat el president del Consell d'Administració de la Parapública, Marc Galabert, durant la compareixença que ha fet en comissió legislativa per presentar els resultats de l'any passat. Carles Rossell, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda. En aquesta compareixença, el president de la comissió gestora del Fons de Reserva de les Pensions, Jordi Cinca, ha explicat que en els 5 mesos tancats d'aquest any el comportament de les operacions ha estat força positiu, amb un increment de gairebé el 4%.
3: Al balcó d'avui, dimecres 3 de juny, us explicarem també que Jordi Cinca ha lamentat que s'hagi perdut un altre any sense reformar les pensions. El president de la comissió gestora del Fons de Reserva de Jubilació ha estat contundent, s'ha referit a aquesta qüestió de la mateixa manera com el ministre de Portaveu, Guillem Casal, qui ha assegurat que és una decisió política inajornable. I també escoltarem les valoracions posteriors al Consell de Ministres, en aquest cas centrada en el canvi de, en el canvi, en els canvis que han aplicat ja en els requisits per accedir al parc públic d'habitatges. Coneixerem, per tant, una mica doncs, quines són aquestes casuístiques.
5: I obrirem el bloc d'educació perquè les universitats privades del país perden més de 700 alumnes en un any més de 700 alumnes. Així consta l'informe d'activitat de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra. I d'educació a salut, perquè s'incrementa la pressió sanitària a l'hospital durant l'any passat. L'hospital ha registrat més activitat clínica, més cirurgia i més proves diagnòstiques i consultes.
3: I abans de passar als esports, recordarem també que l'accés rodat a Claró s'obrirà el dilluns. Això sí, s'estableixen les restriccions per als vehicles estrangers. Mentrestant, Carles, avui la informació esportiva doncs ve centrada per l'acomiadament de Francesc Solana.
5: Sí, aquesta tarda, res, fa uns minuts, roda de premsa per de comiat de Francesc Solana, l'actual general manager deixa el club i ha admès que se sent decepcionat per com ha anat tot i que esperava que hi hagués un altre final. Detallarem com ha estat aquesta compareixença de Francesc Solana amb el president Gorka Xas, que l'ha tingut al costat, i a més celebrarem els 10 anys de l'Spartan Race, que tindrà lloc aquest cap de setmana en camp.
3: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: Els controls de la CAS sobre les pensions d'invalidesa permeten estalviar uns 800.000 euros. Així ho assegurava el president del Consell d'Administració de l'Òpera Pública, Marc Galabert, durant la compareixença que ha fet a la Comissió Legislativa per presentar els resultats de l'any. Segons detalla, els filtres per evitar que es repeteixin els problemes de les pensions del grup 1, que són aquelles que permeten a les persones amb alguna discapacitat poder treballar, han permès estalviar 788.000 euros, mentre que si haguessin actuat com abans ho feien, la CAS els hauria abonat 485.000 euros. També ha comentat que el procediment va començar al gener amb 165 persones i va acabar a final d'any amb 229. Quan a l'estat dels comptes pròpiament, la branca sanitària presenta un dèficit important a partir de l'increment de les despeses, mentre que la de jubilació encara aconsegueix un superàvit. Això sí, cada any, diu, és menor. Podem recuperar el president del fons del Consell d'Administració de la CAS? No. Intentarem escoltar-lo posteriorment. Mentrestant, el president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de les Pensions, Jordi Cinca, ha explicat que en els 5 mesos que han tancat d'aquest 2026, el comportament de les operacions que impulsen ha estat molt positiu, amb un increment del 3,7%, malgrat, això sí, una forta caiguda que van patir el mes de març. Aquesta recuperació immediata en els mesos d'abril i de maig fa que el fons hagi superat ja els 2.000 milions d'euros, però no han aconseguit superar la inflació, que ha recordat és un dels principals objectius que s'han fixat.
1: Aquestes paradoxes, no, de l'objectiu que tenim com a fons, com que l'objectiu és batre l'IPC, tinguent un resultat força bo aquests primers 5 mesos, no és tan bo com altres anys quan el posem en relació a la inflació. Per què? Perquè estem tinguent una inflació molt alta. I, per tant, no serà fàcil batre la inflació aquest any si continua amb la projecció que sembla que s'està movent.
0: Galabert ha especificat que l'increment de la despesa sanitària és positiu perquè va lligada a la cura de la població, però posa l'accent en el dèficit, ja que l'any passat aquesta branca va presentar un deute de 40 milions d'euros que, diu, cal corregir. Per cert, Jordi Cinca ha lamentat que s'hagi perdut un altre any sense haver reformat encara les pensions. Carles.
2: El president de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació ha estat contundent a l'hora d'expressar la necessitat que es concreti una acció política que resulta imprescindible per garantir l'estabilitat d'un sistema bàsic per a la ciutadania. Ho ha fet durant la compareixença en seu parlamentària, des d'on ha recordat als consellers que ja tenen tota la informació necessària per executar la reforma i que no els calen nous estudis. De fet, insisteix que com més temps triguin a aprovar-la, més contundents hauran de ser les mesures que contingui.
3: És evident que s'ha perdut un altre any. De fet, és l'única novetat que puc aportar en relació a l'any anterior, perquè les raons que justifiquen afrontar la reforma del sistema de pensions estan ja clares, estan identificades i ho estan des de fa molts anys. Per tant, cada any que passem, l'únic que fem és agreujar i condicionar que quan es facin aquestes reformes hagin de tindre més impacte.
2: També s'hi ha referit el ministre portaveu Guillem Casal, qui ha assegurat que és una política inajornable, però ha comentat a la vegada que és el Consell General qui l'està capitanejant. En aquest sentit, pensa que cal aprofitar la feina que s'ha fet durant tots aquests últims anys perquè sigui el poder legislatiu que finalitzi el procés, i ha demanat a tots els grups que treballin plegats sense que imperin els interessos partidistes que puguin tenir cadascun d'ells.
4: Que és una reforma necessària i inajornable, i que, per tant, hi hem de dedicar tots els esforços necessaris per tirar-lo endavant. I, a més, com que és una reforma doncs, necessària i inajornable, l'hauríem de tirar endavant amb el més ampli consens polític possible. I això el que vol dir és que hauríem de ser capaços de deixar de banda doncs, aquells a prioris més polítics.
2: Per la seva part, el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha declarat al programa aquí a Andorra aquest migdia que la formació està disposada a treballar conjuntament la reforma, com així ho han fet des del començament del mandat, i que només tenen una única línia vermella que es pretengui privatitzar el sistema de pensions, ho ha dit Pere Baró en aquest mateix, en el programa del migdia.
0: Són les 7:28 minuts. We'll be right back. Moment per conèixer la previsió meteorològica.
5: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Ara mateix la temperatura encara se situa al voltant dels 20 graus. Després que una tarda més, l'ambient ha estat força suau, màximes al voltant dels 25 graus, per exemple, Andorra Vella, en un dia que ha estat radiant i que demà no repetirà. De fet, ja al matí tindrem alguns núvols, però igualment amb moltes estones de sol fins al migdia. Temperatura mínima demà Andorra Vella semblant a la d'avui, al voltant dels 9-10 graus. La màxima ja no pujarà tant, amb prou feina superarem els 20, i és que a mesura que avanci la tarda els núvols aniran guanyant protagonisme, ja al partir de migdia amb algun primer xàfec, més avançada la tarda, tempestes que podran descarregar amb intensitat, però no durant molta estona, i a mesura que avanci la tarda, l'ambient cada cop es notarà més fred.
7: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
8: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
9: Decidir si era el moment de traslladar-te amb la teva parella et va costar. Decidir quin capçal de llit us queda més bé a l'habitació et costarà molt menys. Aprofita el Red Days de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb el 25% de descompte. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges Premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
11: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
12: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
13: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
14: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
15: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
16: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
17: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
18: Recordes aquesta emoció?
17: Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
0: Set i 34 minuts s'incrementa el llindar econòmic per accedir al parc públic d'habitatges. Així ho ha explicat el ministre de la portaveu, Guillem Casal, després de la reunió del Consell de Ministres que ha aprovat la modificació del reglament. La principal novetat és la divisió i l'ampliació del límit màxim econòmic que les famílies poden tenir per participar-hi i que, més enllà de la renda, valorarà quantes persones conformen la unitat familiar, si tenen fills o quants en tenen. Fins ara, generalment, les persones no podien superar 2,2 vegades el salari mínim i si en tenien dos fills o més s'havien de quedar a les 2,5 vegades el salari mínim. Amb la modificació s'introduiran noves casuístiques, segons el cas, i ja es podrà arribar fins a les 2,9 vegades el salari mínim. Carles.
2: Diu Casal que amb els anys ja han vist que el fet de sobrepassar aquest llindar era un problema per accedir al registre, igual com el fet de tenir en compte només criteris econòmics. D'aquí que ara incloguin altres situacions de caràcter social.
4: El nou sistema de puntuació dona més prioritat o prioritza més pes a les situacions de necessitats residencials i a factors socials i personals, i que, per tant, no dona tanta preponderància al criteri econòmic com a element central del tancament del procés, amb la voluntat de fer-lo més just i equilibrat i reduir la dependència de les subvencions públiques.
2: Per altra banda, ha explicat que el govern ha retornat als comuns els informes sobre els estudis de capacitat de càrrega, tots menys Escaldes, perquè és l'única corporació que encara no ha enviat la informació complementària que els van requerir. I li recorda que així ho dicta la llei. A partir d'ara, els comuns podran aprovar-los i modificar els plans d'ordenament urbanístic, encara que quedarà l'estudi nacional que haurà d'incloure la documentació de les 7 parròquies i del que va elaborar el Ministeri de Turisme.
0: Encara en clau política, Virtus Unida activa un procés participatiu per recollir les inquietuds de la ciutadania. La nova formació ha ideat el procediment per involucrar en el projecte totes les persones que vulguin formar-ne part i han obert un canal directe de contacte al web virtus.ad, 3w.virtus.ad, que s'ha creat amb la voluntat de recollir propostes, neguits i aportacions a través d'un formulari que facilitarà l'afiliació. Carles.
2: En clau sanitària, augmenta la pressió a l'hospital durant l'any passat. Si bé el nombre d'ingressos va ser menor en relació al 2024, aquest fet es deu a un canvi en el sistema, segons el qual es deixaven de comptar com a ingressos les cirurgies menors ambulatòries i que va provocar que s'enregistressin 2.298 menys.
9: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Francesc Solana deixa el Morabanc Andorra. Avui ha ofert una roda de premsa per explicar-se.
18: Sí. Avui comparteixo davant vostra amb una barreja de tristesa, decepció i orgull. Tristesa perquè s'acaba una etapa que no volia que acabés. Decepció perquè després de 16 anys de dedicació absoluta, sincerament, esperava un final diferent. I orgull perquè puc mirar tothom als ulls i dir que ho he donat tot per aquest club.
2: Roda de premsa de comiat de Francesc Solana, que ha tingut fa pocs minuts a les oficines del club. Solana marxa decebut del Morabanc perquè pensava que podia continuar. Una barreja de sentiments entre tristesa, decepció i orgull, tot i que entén la decisió i accepta el seu acomiadament i, sobretot, manifesta que s'ha deixat la vida pel club i que ho ha donat tot, entenent que també ha comès diversos errors. El president Gorka Aixàs ha dit que és la decisió més difícil que ha pres en la seva etapa al Morabanc i que li va comunicar dilluns a la tarda la decisió, justament, de que no comptaven amb ell. Tots dos han cregut convenient que el Morabanc ha perdut la seva identitat i que costa tenir-la i és un dels objectius de cara a la temporada vinent. Solana ha agraït a tots els estaments dels clubs, a tots els jugadors i tots els entrenadors que han estat durant aquests 16 anys i ha explicat que el fitxatge, que el seu fitxatge que amb més rellevància ell es queda amb Jan Montero, per la progressió que tindrà aquest jugador. Francesc Solana ja no formarà part del Morabanc Andorra. I ràpidament, amb l'Spartan Reis, celebrarà 10 anys amb una xifra rècord, fins a 4.200 participants, i la curiositat és que més de la meitat són estrangers i el 33% ho fa faran per primera vegada, un impacte de 2 milions i Andorra Turisme aportarà 90.000 euros en aquesta edició de l'Spartan Race.
19: Se'n diu petita i mitjana empresa, però per tu sabem que és la teva gran empresa, la millor, i la vols protegir sigui com sigui. Les coses no passen fins que passen. Robatoris, incendis, danys elèctrics, avaries en maquinària, ordinadors i equips electrònics, fins i tot accidents de clients dins de les instal·lacions i cobertura de la pèrdua de beneficis. Si tens una pime, tens una pòlissa a la teva mida. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: 7 i 40 minuts, Carles, demà més i millor.
1: Sí, sí, sí, recuperarem totes les declaracions de Francesc Solana demà a l'Aquí Esports, a més de fer la prèvia de la selecció, que juga demà contra Liechtenstein, i també de la Morabanc Andorra, de l'Andorra Morabanc Clàssica, ampliarem una mica més els detalls d'aquesta cursa que tindrà lloc el 21 de juny.
0: Serà en temps de l'Aquí Esports, perquè demà no tindrem balcó.
1: No hi ha balcó, sí,
0: per tant, doncs serà aleshores. Gràcies.
1: Gràcies, Arnal.
0: Gràcies. I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.d, del butlletí informatiu Hora 25, o si no, demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i fins aleshores.
2: Sentarse a la mesa no es solo alimentarse, es compartir, y es en estos momentos de disfrute y conexión donde la cerveza ha estado históricamente ligada.
3: Eso es la dieta mediterránea, ¿verdad? No solo habla de lo que comemos, sino de cómo vivimos, y la cerveza, siempre con moderación, acompaña esa manera de saborear la vida con calma. Contenido ofrecido por Cerveceros de España, que recomienda un consumo responsable.